0: Hoy por hoy, Àngels Barceló.
1: Radio Alcoy, Cadena Ser.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
3: Notas necrológicas.
4: Tanatorio de Alcoy informa. Ha fallecido a la edad de 93 años Milagros Boix Pastor, viuda de Rafael Vidal Juan, vecina de la carretera Molinar. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este sábado día 23 a las 10 horas en la capilla del Tanatorio de Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio de Alcoy, en la calle San Vicent 14. Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 48 años Ernesto Rodríguez Hernández, árbitro de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este sábado día 23 a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Sant Jordi en la zona norte. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio Sant Jordi en la zona norte, en la calle Roís de Corella 14.
3: Descansen en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
5: Hola, molt bon dia. Com estan? Com sempre, una alegria. Avui se salude a les 12 i 22 hores d'aquest divendres 22 de maig, punt de partida del nostre programa, on sabran sobre la Setmana de la Salut que organitza SOLC, també de l'homenatge als agricultors Enrique Moltó i Anna Mantero. Sabran com Castell es prepara per a la Fira de Sant Isidre. De llibres en parlarem molt en la segona hora amb Pere Beneito i també Joan Borja. I per acabar el cinema amb Virgilio Colomina. Quines són les estrenes que arriben aquest cap de setmana? Gràcies per escoltar-nos. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
6: ¿Problemas con el AdBlue o filtro de partículas? No te la juegues. En Mari Santonja Mecánica del Automóvil revisamos tu coche y gestionamos la ITV por ti. Expertos en servicios de mecánica, electricidad y electromecánica. Estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde en la carretera Fontroja número 8, junto a la rotonda de la salida a Alicante. Mari Santonja Mecánica del Automóvil, porque tu tranquilidad también va sobre ruedas.
7: En el programa Hoy por Hoy Alcoy continuem en aquesta ocasió parlant d'una entitat solidària emblemàtica que tenim sempre moltes ganes que vinga així als estudis de Ràdio Alcoy per a parlar-nos de les seues activitats. Vos parlé de SOLC i aquest dilluns, ja queda molt poc, inicien la 16a edició de la Setmana de la Salut. I què millor que tindre així en els estudis de Ràdio Alcoy per a que ens expliquen el que han preparat que a la treballadora social de SOLC, que és Reyes Cortés. Bon dia, Reyes.
8: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
7: Teatres que no els veiem, eh?
8: Sí, deberies.
7: Aquesta xica, on para. Ah, i no la coneixia, però, vamos, fantàstica, ja com si es coneguen de tota la vida. Paqui Anton, hola, bon dia, Paqui.
9: Bon dia.
7: Què tal, com estàs? Bé?
9: Gràcies.
7: Molt bé. Tu eres una voluntària, una usuària del servei de SOLC i ens explicaràs un poquet ahir la teua experiència i parlarem també d'aixa Setmana de la Salut. Reyes, és que són moltes coses que heu organitzat així, buf. Fem ahir un poquet un repàs per als gens que puguen anar apuntant-se, pues, tal dia, tal hora, a veure, conta'm.
8: Sí, la veritat és que és una setmana molt, molt completa, que diem setmana i en realitat al final són dues setmanes i pico, perquè comença el 25 de maig i realment l'última activitat la tenim el 12 de juny.
7: Ah, vale.
8: És a dir, que és una setmana que està pensada per a tindre activitats un poc per a les diferents necessitats que en les que s'encontrem i els diferents gustos també, no? Perquè al final és una setmana pensada també per a distraure's, per a promocionar la salut, per a informar-nos, per a formar-nos, per a fomentar l'oci, és a dir, es perseguissin molts objectius, no? Partint des del dilluns dia 25, anem a presentar un llibre que s'anomena Tetamorfosis. L'autora li diuen Elena Martí. Ella és fotògrafa, va voler que la presentaren com a fotògrafa, però ella és metgessa de professió, val? Però bueno,
7: fotògrafa d'afició i
8: sí,
7: de
8: sí, sí. I és un llibre autobiogràfic un poc en el sentit de que el llibre són fotografies que relacionen el seu procés que va patir de oncològic amb fotografies de la natura, no? Mm. Els diferents estadis per els que ella anava passant, emocionals i de pensaments, pues, o reflectia en fotografies que anava fent a la natura en general, no?
7: Original.
8: Està molt xulo, la veritat és que nosaltres l'hem vist ja i sí que animem a les persones a que acudisquen, perquè és una activitat oberta per a tothom, no sols per a pacients i familiars.
7: D'acord, estic parlant de la secció, o sea, la seu de Solc.
8: Sí, sí.
7: A les 10:30 el dilluns.
8: Sí, aquesta activitat anem a fer-la en el COI. N'hi ha activitats que es fan en el COI i n'hi ha activitats que es fan a Cocentaina i a Ibi, d'on Solc és comarcal i a banda estem registrats en els ajuntaments de Cocentaina i d'Ibi també.
7: Vale, perfecte, vale, pues anem a la següent. Anem a la següent. Està molt xula el llibre, anem a veure quin és
8: sí.
7: la...
8: Val, per lo que dia, no? Així ja acabem en el llibre per als aficionats també a la lectura, a la fotografia i demés. I el dimarts anem a fer un taller de cuencos i meditació nidra, que es diu. És un tipus de meditació que la veritat és que Pepe Monllor és un professor i un instructor de ioga que a més utilitza molt com a instrument els cuencos tibetanos, no?
7: Vale,
8: i clar, això aporta una major relaxació i un major estat de calma, no? i de benestar. Jo he pogut assistir a tallers d'ell i és una meravella perquè el deixa super relaxat. Són recursos molt molt positius.
7: Paqui, crec que t'has apuntat ahir, eh?
9: Sí, sí, ah, sí. Molt bé, molt bé. M'he apuntat al primer i a este de els cuencos tibetanos. Sí, sí.
7: Llibre i els cuencos, molt bé, ahí estaràs. Molt sí. Bé, molt bé. Ahir estem parlant de Cocentaina,
8: estem
7: no?
8: Estem parlant de Cocentaina el dimarts a les 11:30. Ja,
7: vale, el Centre Social Real Blanc.
8: Exacte, vale, sí,
7: perfecte.
8: Sí. Després, dimecres, tenim una xerrada informativa que la dona Clàudia Julià, que és una fisioterapeuta experta en sòl pèlvic, que parlarà dels càncers genitourinaris masculins i femenins. Vale. Important perquè... Quan vam muntar aquesta xerrada, la tendència de les persones era pensar que anàvem a centrar-ho en els càncers femenins, i no, genitourinaris també són càncer de pròstata, de testicle, de vejiga, de renyó, etc. I bueno, també és una xerrada que jo diria que no s'ha fet fins ara mai, tan concreta d'estos tipus de càncer, no?
7: Vale.
9: Sí, jo pensé que és que quan parlem de càncer sempre ens fixem en dones, càncer de mama, però la realitat és que ja, conforme està dient Reyes, hi ha molts tipus de càncer i este és un càncer que desconegut a nivell un poc general, no? Però que hi ha moltíssima gent afectada.
7: Total, vale. Pues està bé, deixa punt. Vale, ahir estem parlant de, a veure, també al COI, no?
8: Sí, en la seu del COI a les 5:30 el dimecres 27 de maig.
7: Vale, molt bé. Ja passem a juny.
8: Ja passem a la següent setmana, que per lo que deia al principi, pues, n'hi han activitats culturals, d'oci, dins de la Setmana de la Salut també. I bueno, tenim l'honor de tornar a contar amb Jordi Linares de Quality Tours Mariola, que la veritat és que és un crac i a més ho fa superdinàmic, superentretengut, superdivertit. I aquesta vegada ens ensenyarà l'Alcoi medieval, que també animem, de fet s'ha apuntat gent fora del COI també perquè es desperta curiositat per saber tot el que tenim en el COI en quant a medieval, no?
7: Vale.
8: I a més és una visita solidària, que ells col·laboren sempre en que les inscripcions són destinades a la nostra entitat, o sigui que té una doble finalitat aquesta
7: cultural
8: activitat.
7: Cultural i solidària.
8: I solidària.
7: Què dius, Pati?
9: Jo volia fer un apunt així, claro. En aquestes visites guiades, un poc anecdòtic, no?
7: Perquè
9: porto moltíssim temps intentant anar en una visita guiada al cementeri de Ciutat del Coll i, vamos, totalment impossible.
7: Estàs ple.
9: I normalment, quan tu va... ho van proposar des de l'associació, sí. Bueno, en seguida van poder anar. Entonces, clar, aquestes visites proposades per l'entitat de cara als usuaris i usuàries són molt importants perquè independentment del que vagis a aprendre en aquesta visita, contactes amb tota la gent que són sòcia, que no coneixes, perquè com n'hi ha de des diferents poblacions, conforme està dient, que a part d'aquesta doble vessant que tu dius, des del meu punt de vista com a usuària, tinc l'oportunitat de veure algo que a lo millor no podria veure-ho en altre moment, i a part conec a altres persones que estan en la meva situació.
7: Està molt guai, està molt guai. Té múltiples facetes, bones totes.
9: Sí, sí.
7: Molt bé, doncs això és el dia 2, però també el dia 2 també.
8: Sí,
7: dos coses,
8: el, sí, dia 2. El mateix dia 2 de matí tenim un taller de risoteràpia i emocions positives al Centre Social Carme Garrigós de IBI.
7: Ah, vale.
8: És un taller que també, bueno, la veritat és que tots els anys fem aquest taller, una volta mínim i dos o tres, perquè és un taller superdivertit, entretingut, dinàmic, participatiu, que aporta grans beneficis, no solament en el taller en si, sinó lo ideal és extrapolar-ho al nostre dia a dia i com a un hàbit, no? I una forma de funcionar. I bueno, són tallers divertidíssims que animem a la població, en este cas més d'IBI, bueno, pues que vinguen, que assistisquen, que van a passar-ho superbé, la veritat, i van a desconnectar i centrar-se en el que van a fer i passar-ho molt, molt divertit.
7: Que guai, que guai. Ara, que millor que el somriure, no? Que la
8: sí,
7: risa,
8: exacte.
7: Que millor medicina, no? Molt bé, sí. I ara passem al dia 3.
8: Sí, el 3 de juny tenim també el gran honor de comptar amb la col·laboració del doctor Arlandis, que el coneixerà moltíssima gent. Ell ara ja no està actiu, es va jubilar, però l'home, bueno, la veritat és que ha volgut col·laborar en sol donant-nos una xerrada molt clarificadora i que genera grans dubtes i preguntes entre les pacients i els pacients, que és els conceptes bàsics en el càncer hereditari en general. Ostres, bueno. O centrarà molt en el càncer de mama, però al final càncer de colon també. I jo crec que és una xerrada que ens ajudarà molt a resoldre dubtes i mites i creences que existeixen, i ell segur que mos ho aclarís molt.
7: Els nostres pares han tingut càncer, tindré jo càncer...
8: Sí, sí, són preguntes molt freqüents que ens fan habitualment, no?
7: Lògic, lògic. Molt bé, perfecte, i acabem el 12, i ja se n'anem a la setmana següent, no?
8: Sí, el 12 de juny, divendres, cau de vesprada, tots els anys fem també...
7: Esta última xerrada, perdona, en solc, a les 17 hores.
8: Sí, a les 17.
7: En solc al coll.
8: Sí.
7: Vale, perdona.
8: Sí.
7: El dia 12.
8: I el dia 12 de juny, ja, per a culminar en la setge Setmana de la Salut, sempre contem amb algun professional expert extern que en aquesta ocasió ens fa moltíssima il·lusió també comptar amb Sergio Claramunt. Ell és director artístic de l'associació Pallars Hospital. És una associació que treballa meravellosament bé en hospitals, en xiquets sobretot, i la veritat és que serà un taller molt dinàmic en el que combinarà la teoria amb la pràctica. Jugarem molt, riurem molt, i ens ensenyarà tècniques d'espontaneïtat també, i són tallers que són un èxit tots aquests anys que portem fent-los en la Politècnica Superior d'Alcoi, que ens donen facilitats mil per a les aules i per a tot, i este taller també jo anime perquè són places limitades, a més, i la veritat és que segur que ens aporta grans coneixements, Sergio.
7: Bé, ara que has dit places limitades, per escriure's, no? Important dir-ho. Llavors, el número de telèfon, no? Presentar-se allà en la seu, pots anar a la seu o tocar per telèfon.
8: Sí,
7: no?
8: Sí, sí que tenim ja alguns tallers que estan prou ja arribant al límit de l'aforament.
7: Vale.
8: Però sí que és important perquè al final tots els tallers, menys a lo millor lo dels cuencos de Cocentaina, sí que tenen una limitació de l'aforament perquè
7: tindre més qualitat,
8: clar, exacte,
7: sí, el lloc,
8: exacte.
7: Exacte, el lloc, tot. 96 554 50-53.
8: Sí.
7: Vale, o el mòbil 625...
8: Sí.
7: 81, 76, 85.
8: Perfecte.
7: Bueno, ells són els números els que poden tocar. Paqui, jo crec que, bueno, ja hemos anat el temps, però fantàstic, no? És una, sí, una setmana de la salut xulíssima, no?
9: Completa per a tot el que puguem necessitar, perquè toco temes formatius, lúdics, de relaxació, que jo crec que sol conec l'entitat des de molt abans de ser jo pacient i veig l'evolució que ha anat tenint durant tots aquests anys i bueno, és fabulós, o sea, el temps que dediquen els professionals a desenvolupar totes aquestes tasques és un temps molt, molt, molt intensiu i la veritat en sent molt a gust. Jo voldria descriure en un símil, no?
7: Claro, mismo.
9: En un símil com a pacient, què significa SOLC, no? Quan a tu te donen un diagnòstic o preveus que va vindre aquest diagnòstic, la veritat és que te quedes un poc noquejat, o sea, te quedes un poc paralitzat.
7: Lògic.
9: I SOLC és d'aquest coixí que tens darrere quan tu caus.
7: Que guai.
9: Simplement.
7: Un símil molt xulo.
9: És aquest coixí que tens tu ahir. Però el tens a tots els nivells, si necessites silenci, si necessites parlar, si necessites que t'expliquen, mira, ara vas a passar per ahí, després per l'altre costat, te remitixen dins dels professionals que tenen el més adient en cada moment.
7: Vale.
9: Jo per a mi és un equip molt complet i destacar la qualitat humana. La professional... indudable, o sea, la professional no parlem d'ella perquè de veres que són uns professionals de molta categoria, però la qualitat humana que necessitem els pacients oncològics la rebem en ells, en cada un d'ells, o sea, que des de l'administrativa hasta l'últim,
7: des de que obris la porta,
9: estàs acollida totalment i són els que van un poc acompanyant-te en esta lluita, no? Jo sóc pacient oncològica des de l'any 22. I la veritat és que bueno, ha passat
7: per tot,
9: per la quimio, per la ràdio, em van llevar els ganglios. Tot. En fi, ha sigut un procés com a el de tot el món, no? Un procés prou dur. Que... Sí que és cert que la gent quan et veu diu, ai, pues mira que cara més bé que tens. Diu, sí, però tu no saps el que ha plorat jo en casa. O que, per exemple, que t'assentes després d'una sessió de quimio que no te pots alçar després del sofà.
7: No pots.
9: Però clar, això no veu la gent de fora.
7: No, lògic. Pues per això està sol, que ahir per a aquest coixinet, per en seguida poder tindre aquesta batalla més suau.
9: Sí, sí.
7: Dins de les dificultats, per suposar, que comporta. Molt bé, Reyes, estan dient 1999, ja 27 anys.
8: El 4 de maig es va fer 27 anys des de la Constitució de Sol.
7: Imagina com
8: passa el temps. Ja és un grapat d'anys.
7: 27 anys fa que es coneixem tu i jo.
8: Imagina, o més.
7: Igual anteriorment.
8: Exacte.
7: Molt bé, doncs res, moltíssimes gràcies a les dues.
8: Gràcies a tu, Pac.
9: Gràcies.
10: La familia salesiana de Alcoy te invita a participar este sábado, día 23 de mayo, a las 19 horas, fiesta externa, ecuaristía, procesión y cena de hermandad en San Vicente Ferrero.
7: Fa molt poquiu va tindre lloc a la cooperativa de Cocentaina, la cooperativa agrícola catòlica de Cocentaina, un homenatge a tres dels seus membres més veterans. I el que volíem era, pues, això, saber un poquet en què va consistir aquest acte, vinculat a la festivitat, a més, de Sant Isidre. I per això contem així en els estudis de Ràdio Alcoi amb el nostre climatòleg, Enrique Moltó. Hola, Enrique, què tal?
11: Hola, què tal, com esteu?
7: Com estem? Molt bé. Bueno, pues jo crec que un acte superemotiu, molt merescut, no?, a les persones que se'ls va reconèixer aquesta trajectòria tan ampla. Tan
11: sí, llarga. Jo crec que simplement el fet de que se'n recorden d'ells, no?, està uno far de veure homenatges a gent que no se sap molt bé si se'ls mereix o no, no? I gent popular, i després d'estar en el pitjor concepte del terme. I bueno, aquesta gent que tota la vida està treballant i està cuidant per la seva terra, per la seva casa, la seva família, tirant davant en condicions moltes vegades molt, molt complicades, jo crec que es mereix aquest tipus d'homenatges, i és una iniciativa que fa alguns anys va començar a prendre la cooperativa de Cocentaina amb el seu president al cap, Rafa Montava, i bueno, pues enguany, concretament, en la junta que van tindre, perquè jo a tot l'hora d'estar aquí de la junta de la cooperativa, bueno, pues va decidir que Álvaro Reig, per un costat, a títol individual, i el matrimoni format per Enrique Moltó i Ana Maria Mantero, que si algú s'ho pensa, pues efectivament són mon pare i ma mare, pues van rebre...
12: Que casualitat, Moltó i Mantero.
11: Pot ser que algú pense pues, això del tràfic d'influències, de totes aquestes coses, no. però com el premi no té dotació econòmica, saps? Pues, tampoc va ser problemàtic, no? Bueno, és un homenatge merescut, no? A més, la idea, encara que ja vas dir que anava a portar-los a dinar, va ser Rafa el que va dir, pues podia fer l'homenatge dels pares, o sigui que jo li ho agraeix molt, perquè la veritat és que sí que pues, va dir, va ser una sorpresa. Ara en l'entrevista que sentireu o veureu, ells no s'esperaven, sabien que anaven a dinar, que ja era prou per ells, però no s'esperaven l'homenatge, i va ser una sorpresa molt, molt agradable. Tenen 94 anys mon pare, 93 ma mare, són molt majors, i per tant, bueno, pues estan prou bé, però n'hi ha que tindre en compte que a vegades, pues, clar, evidentment, l'impacte de la notícia va ser molt bo, no? Però van quedar un poc desconcertats, no? I bueno, pues així de molt, em vas dedicar a fer de periodista, perquè i era fer una xicoteta entrevista a ells dos, per un costat, que no van contar el que van contar, perquè no mai aconseguis estirar tot el que voldries, però també, evidentment, al president de la cooperativa, Rafa Montava, i a Rubén Muñoz, que és
12: l'alcalde de Cocentaina.
11: No? Bueno, crec que va ser un acte molt emotiu, molt agradable, un dinar de gent menor, que va estar molt, molt bé, i bueno, pues, simplement era compartir-lo amb tots vosaltres. No?
12: Perquè ells tota la vida, no? Ells,
11: clar, el tota camp, la vida treballant en el camp, com saps ja en el programa de Medi Ambient, sí, que parlem d'aixos quaderns, no? Tota la vida en el camp, fins que a partir dels anys 60 o per ahir, va començar a treballar en els dos llocs, no? Cosa, a més, jo sempre ho veig així, no? Jo, este homenatge és un homenatge a tota la gent que ha fet el mateix. No és un cas ni molt menys únic, ha sigut un cas molt habitual, no?, en aquestes comarques. El no poder viure només del camp i començar a treballar fora, però sense deixar ser tot el camp. Lo qual, ara mateix, que estic intentant fer-ho jo, ja li puc dir que una cosa absolutament... És missió impossible. Això sí que és missió impossible. Sí, molt sí. Més que lo de la pel·lícula. Sí,
12: això
11: sí.
12: Treballar i al mateix temps no deixar el camp de banda, vaja que sí. Molt bé, doncs fem això. Anem a escoltar el que el van comentar tant Enrique Moltó com Ana Mantero i, per suposar, com comentaves també, Rafa Montava i l'alcalde de Cocentaina, Rubén Muñoz. Pues res, Enrique, gràcies per aquesta tasca que fas en tots els aspectes i en aquesta ocasió de periodista.
11: A vosaltres per l'enxufisme este.
12: Tan fantàstic. Molt bé, gràcies.
13: Hola, buenas. Pues estem així en Enrique Moltó Valor i en la Maria Mantero Sánchez, que són dos dels homenatjats enguany per la cooperativa de Cocentaina, per la seva trajectòria, i té 94 anys i ja té 93. I bueno, van a veure què opinen d'este merescut homenatge. A veure, Enrique, estàs content de lo que t'han...
14: Contentíssim, tan important que som.
13: I tu, quan feies les olives, què és el que més t'agradava? T'agrada pujar als arbres?
14: Jo, ara que m'agrada, perquè els arbres, tant de l'olivera i a fer l'oliver. Mare meva. I amb meles i de tot.
13: I què és el que... En quin cotxe has portat tu les olives a la cooperativa? En quins cotxes, te'n recordes?
14: Jo, clar, 4L, dos o 4L.
13: 4L, i en quina més també la vas portar?
14: Quina més, clar.
13: En quina furgoneta també? Te'n recordes?
14: Pues ja
13: la furgoneta també la vas portar, sí, l'última la vas portar en la furgoneta. A veure què més volia dir-te jo. Tu te'n recordes els quilos fes, que ho feies a mà tot? Al dia? No.
14: No.
13: Prou, tio. Em penso de fer-lo amb la veritat. I tu quines oliveres tenies? De quina classe són?
14: Pues alfafarenques i blanquetes i manzanilles. Però alfafarenques és el que més
13: hi ha. I bueno, a veure, ara la vaig a preguntar-te també per el tema de la teua dona. La teua dona t'ha ajudat sempre a fer les olives, no?
14: Sí, ella també ha tirat a fer olives. Quan ell vingut amb això, i arreplegava de terra antes d'arreplegar de terra.
13: Ara ja no ho fem, eh? Te'n recordes quan es arreplegaven de terra en màquina i tot, també, a voltes, a mà,
14: a màquina,
13: de tot el forn, eh? Bueno, pues res, enhorabona pel primer que t'han donat.
14: Estic molt content, jo.
13: No t'ho esperaves, no? No t'ho vam amagat fins ara, eh? Tu t'agrada vindre així a Sant Isidro, però no s'esperaves un homenatge.
14: No, jo sempre, tots els anys, ja venim, tots els anys. Si no que vinguera, doncs, faltaria alguna cosa. Estan bons, perquè...
13: Estan bons, exacte. Com estàs tu, de salut? Estàs prou bé o com estàs?
14: Jo estic prou bé, claro que sí.
13: Per l'ara que tens, no?
14: No, estic prou bé.
13: Molt bé. Doncs vaig a veure si entrevista la teva dona ara, ¿vale?
14: Vale, prou bé. Ana Mantero.
15: Bueno, estoy aquí con Ana María Mantero Sánchez, que es la mujer de Enrique Motovalor y que ha sido un homenaje conjunto a los dos como matrimonio por su trayectoria como agricultores y socios de la cooperativa de Cocentaina, sobre todo con el tema del aceite. Bueno, Ana María, yo te quería preguntar, ¿tú en dónde naciste tú?
16: Yo en la Rambla.
15: En la Rambla de Córdoba, ¿verdad?
16: De Córdoba.
15: ¿Y tú cuando viniste aquí al COI, más o menos, con qué edad viniste?
16: Con 20 años.
15: O sea, viniste por el 52 o por ahí, ¿eh? 53 o por ahí, muy bien. ¿Y tú cuando viniste aquí, creías que había olivos o creías que no había olivos?
16: Creía que no había olivos.
15: Mira que tiene la cosa, porque tú allí en Andalucía lo que más hacías era coger aceitunas.
16: Aceitunas.
15: Y entonces aquí en Alcoy tú te esperabas que no hubiera ni campo, ¿no?
16: Campo sí, porque me fui a la caseta Royal y tenían huerta y todo eso y estaba yo muy bien porque estaba la caseta Royal que estaba en el campo.
15: Tú nos has contado muchas veces que tú saliste corriendo de Andalucía por poder estar mejor y para no trabajar en el campo. ¿Y qué te pasó a ti?
16: Y en el campo me quedé.
15: Mira que la cosa viene...
16: La cosa viene negra, ¿eh?
15: Te buscaste un novio alcoyano
16: y mira...
15: Y al final socio de Cocentaina y la caseta en Cocentaina.
16: Y la caseta en Cocentaina.
15: ¿Y cómo se llama la masía donde habéis estado toda la vida?
16: La caseta...
15: Segura, tranquila,
16: la
15: segura.
16: La caseta segura.
15: Eso es. Muy bien. ¿Qué más cosas te iba a decir yo? Bueno, ¿y tú qué es lo que hacías en la aceituna? ¿Qué es lo que más solías hacer tú? ¿Qué parte de la aceituna hacías?
16: La manzanilla y la zarzareca.
15: Pero,
16: y la...
15: ¿A que vosotros dos no cogíais la aceituna con vara?
16: No.
15: ¿Cómo la cogíais normalmente?
16: Con las manos.
15: Con las manos, ¿verdad?
16: Sí.
15: Ordeñando, vaya sí, que sí. Sí,
16: ordeñando.
15: ¿Y la del suelo quién la cogía sobre todo? A ver, que me entere yo.
16: Pues yo.
15: Igual que en tu tierra, ¿eh?
16: Igual.
15: La mujer siempre cogiendo la del suelo, siempre. Era lo que se hacía antes, ¿verdad?
16: Igual, los hombres son iguales también en esos sitios. Estos sitios son iguales.
15: Muy bien. Menos mal que ahora, ¿te acuerdas cuando empezamos a poner máquinas para recoger aceituna?
16: Claro.
15: Esa de pinchos.
16: Anda que
15: así
16: no.
15: Mejor ya, ¿eh? Así
16: la,
15: no había.
16: Las cositas aquellas de madera.
15: Eso. Por lo menos ya ahora, ya no se coge la del suelo. Ya, claro. Tú no coges ninguna, pero ahora ya no se coge la del suelo. ¿Eh? Estarás contenta con eso.
16: Eso, contentísima.
15: Bueno, ¿estás contenta con el homenaje?
16: Mejor todavía. ¿Eh? Lo agradezco a todos.
15: Muy bien, pues me alegro de enhorabuena por el homenaje a los dos y bueno, nos vemos pronto.
16: Pues muchas gracias.
15: Venga.
16: Muchas gracias, os doy a todos.
15: Bien, estoy así en Rafael Montava, que es el presidente de la cooperativa Arabateis de Cocentaina, y volía que es parlar un poco de qué suposa este celebració de Sant Isidre así en la cooperativa.
17: Bueno, para nosotros la celebració de Sant Isidre es el mantindre la raïs de la cooperativa des de 1916, i al mateix temps una cosa important és aquests homenatges que fem a socios molt antius de la cooperativa, que són persones que sempre han estat ahí, i això és un valor per nosaltres molt important, i seguirem tots els anys.
15: Vale, pues la veritat és que n'hi ha que agrair este esforç, perquè a més tu i jo sabem que moltes vegades el problema és que no s'acaba d'entendre, la gent no entén que les cooperatives en la zona, en la nostra comarca, els agricultors, hi ha molt d'agricultors jubilats, que és el que està mantenint la terra moltes voltes, i que a vegades hi ha problemes fiscals molt greus a partir precisament de que estan jubilats i a més tenen ixa xicoteta que és del camp, veritat?
17: Nosaltres des de la cooperativa estem lluitant molt per la fiscalitat adversa que té l'agricultor jubilat. És una cosa que no parem, sempre insistim i volem que això se solucione, perquè és una injustícia social que una persona que a vegades no aplega ni a tindre ni ni a tindre l'obligació de fer la declaració de renta, que tinga un altre pagador, que xicotet que siga, tinga que pagar el mateix que cobra o inclús més. I entonces, per això, la cooperativa seguir luchant, sabent que és molt difícil, però nosaltres estem ahí defendent aquestes coses per a l'agricultor i el soci.
15: Vale, moltes gràcies, Rafa, per les teves paraules.
17: Gràcies a vosaltres.
15: Bueno, hola a tots. Estem en Rubén, que és l'alcalde de Cocentaina, que ha tingut també l'amabilitat de vindre a este acte de Sant Isidro en la cooperativa, i volguera que em contara què és per a este municipi tindre esta cooperativa de tanta trajectòria i tants anys, així, esta festa que celebra avui.
18: Hola, bon dia i gràcies per estar així. Doncs nosaltres, la cooperativa de Cocentaina és un punt d'atracció, és un motor econòmic que identifica, no?, el que són com a contestants i contestanes. Si veiem el nostre poble, la nostra comarca, n'hi ha una orografia típica de lo que és l'olivera, que aquesta manta verda que jo dic, que representa l'olivera, d'un sector primari importantíssim, ja no sols en les dècades passades, sinó a dia d'avui, i crec que de la mà de Rafa Montava, esta cooperativa ha sabut o ha tingut aquesta capacitat de resiliència en estos temps que són molt complicats, derivats d'aquestes guerres, on aquests productes s'encareixen d'un dia a l'altre, i sobretot també fruit d'aquest canvi climàtic, que el que ha fet és desestacionalitzar aquestes collites, no?, que antigament les teníem periòdicament organitzades, i per tant, doncs, jo crec que n'hi ha que posar en valor tot el que fa la cooperativa en un moment en què les cooperatives no estan passant per un bon moment. Veiem en altres poblacions com desapareixen, i jo crec que el vindre així avui i veure tanta gent que forma part d'aquesta cooperativa històrica des de l'any 1944, que estan constituïts com a cooperativa, tot i que van iniciar aquest camí l'any 1916, doncs diu molt, no?, d'ells, i que menys que institucionalment recolzant-los des de l'Ajuntament. Saben que sempre ens han tingut, perquè això creiem, perquè pensem que el sector primari és motor econòmic i hem de cuidar-lo, i per tant, doncs, felicitar a tots els llauradors pel seu dia.
15: I què penses d'este homenatge que es fa a la gent major de la cooperativa, o a la gent que té la trajectòria en la mateixa?
18: Jo crec que els homenatges sempre són necessaris, són motiu d'alegria, i sobretot són necessaris com un reconeixement a la gent que ha treballat en aquest cas del camp, que ha viscut del camp i que també forma part de la història d'esta cooperativa, i que menys que fent-li un xicotet reconeixement merescut per tota aquesta trajectòria, i sobretot per aquesta lluita, aquesta il·lusió i aquestes ganes, no?, de treballar en aquest cas per el producte tan essencial com és l'oliva. Per tant, jo crec que és necessari, i pues, felicitar a tots els homenatjats.
15: Moltes gràcies per les teves paraules.
18: A vosaltres, i a disfrutar del dia.
5: Ens n'hem vingut a Castalla com passos previs de la seva obertura de la Fira de Sant Isidre, que aquest cap de setmana serà la protagonista en aquesta localitat. Així m'acompanya el regidor de Fira, José Rico. Bon dia.
19: Hola, bon dia, què tal?
5: Molt bé, i moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè som ben coneixedores que el ritme està sent molt alt, perquè esteu ahí en els últims preparatius, no?
19: Pues sí, estem ja tancant-ho tot i res, estàs per allà, ens posem en marxa a partir de les 6... i la previsió és triunfo total. Este horatge que tenim ara és una meravella. Entonces es prevé que les 80.000 persones que tenim previst que vinguen, pues és fàcil que ho superem.
5: I tots aquests espectadors, tots aquests visitants, què van a poder veure en aquesta fira?
19: Pues la fira, pues, seguim la mateixa base d'estos anys anteriors, que com ha sigut d'èxit, pues, el que funciona bé no n'hi ha que tocar-ho. Sí que ho dic jo sempre, que la fira és un organisme viu i que sempre està canviant i està modificant-se cosetes, però la fira, pues, la finalitat és donar a conèixer Castalla, el nostre producte, les nostres tradicions, el que és la nostra activitat d'esport, comerç, espectacles, i tot això està reflejat, i després, pues, reforcem en tots els expositors que ens visiten, que enguany, pues, anem a superar els 270 expositors, més tots els expositors locals, que venen a ser uns 40 tants. A nivell d'espectacle, pues, tenim espectacles de dia, de nit, anem a tindre 14 concerts durant el dia, la majoria de grups local. És un orgull pa Castalla poder dir que tenim 14 grupos de pop rock funcionant avui en dia en un poble de 13.000 habitants. I també un plat fort és la part dels cavalls, i anem a tindre un espectacle de cavalls. N'ha que recordar que a Cinc Castella també tenim 5 quadres de cavalls, i entonces pues, anem a tindre representació, espectacle de cavalls, la Fira Medieval, el que és el centre històric, pues, anem a tindre la Fira Medieval. Què més anem a tindre? El Correfocs, esta nit, a partir de les 11:15, espectacle de Correfocs. Acabarem l'espectacle de Correfocs, en seguida concert en tribut a la Raïz, és a dir, un abanico, podríem estar així un bon rato xerrant i no acabaríem mai, i tenim moltíssima activitat.
5: Per això també recomanem que visiten les xarxes socials de l'Ajuntament de Castalla, perquè ahí està al detall totes les activitats i tots els horaris per vindre així a aquesta localitat i gaudir d'aquesta fira que, si no recorde mal, estic parlant de memòria, 32 edicions?
19: Perfecte, 32 anys en marxa. Això ho va començar en el seu dia l'Associació de Tallers, que es van involucrar fa 32 anys, i segueixen estant allà al peu del canyó, és una peça fonamental de la nostra fira, i pues res, ahí estan apoyant-nos en tot el que poden i un poquet més, perquè és d'agrair tota la llavor que fa l'Associació de Tallers. Tot el món de l'automoció pues, està en marxa a Cinc Castalla, funcionant bé, i res, conforme esteu ben així ara, pues, estem ja tots els preparatius i esperant ja de tirar el tro. Inaugurarem demà dissabte, enguany ja hem adelantat la inauguració oficial, mitja horeta, perquè anem a fer un almorzo popular, és a dir, a les 9:30 farem almorzo popular, que ja està a tope, i el carteller de no hi entrades ja està en marxa. Farem l'almorzo popular i a les 11:30 inaugurarem oficialment i pegarem la volteta pues, per veure totes les activitats i res, en marxa, fira total.
5: A la gent que vinga de fora, on es recomaneu aparcar?
19: Pues tenim una zona habilitada en el que és l'auditori, simplement a nivell de Google Maps poses auditori, i allí tenim una zona habilitada molt, molt gran, un parc molt gran, a part de la zona del poliesportiu, i també és recomanable, si ho posen en el Google Maps, Llauria, zona de la Llauria. Castalla, per sort, és l'alrededor, pues, està prou bé a nivell d'aparcar, és a dir, per molt llarg que aparques, en 5 minuts estàs en el corret de la fira. L'aparcament el tenim bé, sí.
5: I també teniu 4 punts informatius des del recinte que poden conèixer o preguntar-nos si estan buscant alguna cosa en concret, ahir els atendran.
19: Sí, correcte. Anem a la fira, pues, físicament és un quadrat, per dir-ho així, i en els 4 punts neuràlgics d'aquest quadrat, pues, en un tenim el camió de Diputació, on tenim exposició de vaca i punt d'informació. En l'altre cantoner del quadrat tenim l'estand de l'Ajuntament i on comença la Fira Medieval. En l'altre punt d'informació i punt del quadrat tenim la zona d'espectacles de cavalls, i també és un punt neuràlgic. I l'últim punt és l'entrada principal, que és la zona d'atraccions. Entonces està fet dinàmicament perquè tu intentes visitar els 4 cantons del quadrat i pues, nada, puguis transitar per la fira i poder veure-ho tot.
5: Això és el que podrem veure durant tot aquest cap de setmana, des d'aquest divendres fins al diumenge, que serà la Fira de Sant Isidre de Castalla. Però que important és, regidor, el treball que hi ha darrere, que no es veu i que hi ha molta gent implicada.
19: Pues la veritat és que sí, Astoga comencem pues, en desembre. És a dir, el dia 1 de gener és quan s'obrin les inscripcions pels expositors, i des d'aquest dia pues, que estem ja, tenim ja 3 persones només dedicades a portar endavant la fira. Hi ha que comptar que el que estem parlant ara és un granet només, i podem dir també que tenim un encontre de folklore provincial, venen actuacions de tota la província, tenim entrega de premis nacionals de la trencaora de Meldes. Tenim que deixar alguna sorpreseta perquè la gent quan vinga diga ai, pues això també ho tenim així i no ens ho han comentat. Enguany també tenim novetat, per exemple, anem a tindre 4 pantalles de LED donant informació en temps real sobre la fira, sobre els empresaris, sobre les actuacions, sobre el comerç, és a dir, el que vinga així té garantitzat que van a ser en ganes de més, segur.
5: Per això, ara al final havia deixat aquesta invitació per veure-ho tot en directe.
19: Sí, sí, la veritat és que, i conforme dic jo sempre, que és que la fira, el 60%, per no dir el 70%, és l'horatge. i entonces l'horatge que tenim ara és esplendorós. Tenim la cervesa fresqueta, que és molt important, i res, a passar-s'ho bé i que vingui la gent a gaudir de la nostra fira, que va trobar-se de tot. El que pugui imaginar-se, que ho busque, que així ho tenim, segur.
5: José Rico, regidor de Fira, gràcies per atendre'ns i bona fira.
19: A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
20: Es la 1:00 PM en Canarias. La noticia está hasta ahora en el mundo del fútbol. Pep Guardiola ha anunciado que deja el Manchester City 10 años después.
21: And what a time we have had together.
22: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello. Pero creo que es el momento. Nada es eterno y si lo fuera no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente, los aficionados, el amor que tengo por el Manchester City. Todavía no lo sabéis, pero habéis dejado un legado. Cuando algo llegue a su fin, sed felices. Ha sido muy divertido. Os quiero.
20: En un vídeo publicado en las redes sociales del club Guardiola, como confirmó Manu Carreño en El Larguero, se despide siendo el entrenador más laureado en la historia del club, habiendo ganado 6 Premier League y una Champions. Le quedaba todavía un año más de contrato y recibirá un gran homenaje este domingo en el último partido del City en su estadio. Más asuntos. A esta hora está convocada la primera movilización en las últimas décadas en las fábricas de Renault que hay en España. La falta de acuerdo para un nuevo convenio colectivo ha llevado a todos los sindicatos a convocar paros de una hora por turnos este viernes. Afecta a unas 7.500 trabajadores en Madrid, Palencia, Sevilla o Valladolid. En esta última está nuestro compañero Diego Villacorta. Diego, buenas tardes.
23: Buenas tardes, Javier. De ellos, solo 6.400 pertenecen a las fábricas de Valladolid y Villamuriel de Cerrato, en Palencia. La de hoy es una jornada clave en Renault. Como decías, 20 años después de vivirse las principales protestas con unidad de acción, ahora se realizan estos paros parciales de una hora por turno. La de Valladolid se extenderá hasta las 3 de la tarde, coincidiendo el final de los turnos. El conflicto se ha tensado tras bloquearse las conversaciones y dejar la multinacional en el aire la adjudicación de futuros modelos para las plantas españolas. Los representantes de la plantilla advierten firmeza que si el próximo martes no hay una respuesta o un movimiento por parte de la marca del rombo, iniciarán los trámites legales para convocar una huelga indefinida.
20: Del exterior, el brote de ébola desatado en el Congo ya está provocando los primeros conflictos importantes en el país. Decenas de personas han quemado un hospital porque no les dejaban practicar los ritos funerarios habituales por motivos de seguridad, Sararanda.
24: Las creencias de los congoleños chocan con los protocolos establecidos para contener este brote de ébola. Familiares y amigos de un futbolista fallecido han prendido fuego a las tiendas donde se atendía a pacientes de ébola después de que las autoridades se negaran a entregarles el cadáver de su familiar, que es altamente contagioso. La policía ha disparado tiros disuasorios y gases lacrimógenos para frenar el incidente, que no deja víctimas. Según las autoridades congoleñas, este brote deja ya al menos 160 muertos y 671 casos sospechosos. Lo que hoy hemos sabido es que el estadounidense contagiado se mantiene muy débil, pero no crítico, y su mujer y sus 4 hijos han dado negativo en la PCR.
20: Además, los Javis acaban de dar su rueda de prensa en el Festival de Cannes tras la gran ovación de anoche a su película La Bola Negra, y han reivindicado la figura de Lorca como icono gay. Algo ha explicado Javi Calvo, que se le ha obviado a las nuevas generaciones.
25: Silenciarle por ese lado, negarle ese amor, esos sentimientos, estudiarle de una manera completamente aséptica, ha sido homofobia toda la vida. Y creo que por eso es importante reivindicarle en su totalidad, en su identidad política y en sus emociones y en quién amaba.
20: Y en el deporte, además de Guardiola, más despedidas. Sonia Luz, buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Azpilicueta en el Sevilla, además, se retira del fútbol. Valverde se va a despedir del Athletic, Marcelino y Parejo del Villarreal, o Carvajal y Arbeloa en el Real Madrid. El técnico blanco ha dicho que no va a estar en el cuerpo técnico de Mourinho, confirmando de esta manera también la llegada del portugués.
27: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro. He estado 4 meses sin pensar en mí. Ya he dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
26: También del Real Madrid, y a la espera de que se cierre si hay elecciones o no, recado desde Barcelona por las acusaciones sobre los árbitros. Joan Laporta.
28: Es una estrategia para, ya te digo, desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada. Han invertido mucho y siguen sin ganar nada. Y nosotros seguimos ganando.
26: Previa de la última jornada de Liga, con 2 puestos de descenso por decidir entre Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante, 1 de Europa League entre Celta y Getafe y otro de Conference League entre Celta, Getafe, Rayo y Valencia. Y en baloncesto, Atenas acoge esta tarde la Final Four de la Euroliga. A las 5, primera semifinal entre Olympiacos y Fenerbahce. Y a las 8, duelo español, Real Madrid-Valencia Basket.
0: Radio Alcoy, Cadena SER.
1: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 26 grados centígrados.
7: Dins del projecte Rutes de la Memòria Obrera, fa molt poquiu a l'Ajuntament d'Ibi, en concret al seu arxiu municipal, es va presentar la reedició del segon dels volumens que té que veure amb aquest projecte general a nivell del País Valencià, i este segon volumen, Ibi 1986, Memòria Històrica d'una Tragèdia Obrera. El que han fet ha sigut comptar així en els estudis de Ràdio Alcoi en la presència del coordinador, de l'historiador de tot aquest projecte, que és Pere Beneito. Bon dia, Pere, què tal? Com estàs?
2: Què tal? Bon dia.
7: Molt bé, doncs de nou un plaer tindre, perquè estàvem comentant que farà uns mesos vaig vindre així també a Ràdio Alcoi, perquè el primer volumen, estem parlant de ja tres volumes que estan en marxa, es va dedicar un poc al coll, a aquest segon a Ibi, i ara parlarem també un poquiu del tercer. Anem a veure, explica'm-nos, dona'm-nos aquest marc general, com naix este projecte, eixos anys de transició, a veure, a partir de Comissions Obreres...
2: Sí, el projecte que en termes generals definim com a Rutes de la Memòria Obrera al País Valencià naix vinculat a la llei de memòria democràtica, la llei 20 de 2022, que estableix en la pròpia llei que és un deure social, un deure civil, recordar i posar en valor el paper de les persones que en els temps durs del final de la dictadura i en la transició a la democràtica, a la democràcia, lluitaren per fer possible eixa democràcia i la conquista de les llibertats. I especialment en eixe context, nosaltres, des de la Fundació d'Estudis i Iniciatives Laborals vinculada al Sindicat de Comissions Obreres, considerem que no exclusivament, però sí un paper fonamental en eixe procés correspon a la classe obrera, a la classe treballadora, al moviment obrer i sindical. I és per això que tenim un especial interès en documentar, a partir del treball, de les investigacions d'historiadors, documentar els episodis més especialment significatius en el País Valencià, de nord a sud, de Vall d'Uxó a Elx o Elda, passant per Port de Sagunt, per València, per Bunyol, per Alcoi, per Xàtiva, per Ibi mateix, episodis que en els anys 60, 70, 80 del segle passat contribuïren decisivament a aquesta conquista de les llibertats.
7: Vale, està clara, aquesta és la idea general. I d'aquesta idea general hi ha tres volúmens ja editats, ja que es poden tindre a les mans. Tornem a recordar un poquiu, el primer va ser dedicat, que vas vindre
2: sí,
7: a contar.
2: El primer inclou, i d'això ja parlarem en aquest estudi de Ràdio Alcoi, que jo agraeix, inclou una especial referència a les lluites dels treballadors i treballadores del tèxtil alcoià en el 74, 75, 76, així com altres episodis com la lluita en el port de Sagunt al voltant de la siderúrgia d'altos zones del Mediterrani, també de les primeres manifestacions durant la dictadura, el 1 de maig en 1967, que va ser en València, encara faltaven 8 anys del final de la dictadura, el primer intent d'una manifestació, un 1 de maig, que va ser durament reprimida per la policia, etc. És a dir, episodis distints que documenten la memòria d'aixes persones que, segons la cançó de La Bordeta, hicieron lo posible para alcanzar la historia, para avanzar la historia hacia la libertad. Bueno, pues ese es el intent en el primer episodi. En el segon, hem inclòs també el cas de Mirafé, de la fàbrica, una fàbrica de fulminants, una fàbrica absolutament il·legal en la que treballaren sense contracte dones, homes i xiquets menors d'edat, que en l'agost de 1968 va esclatar i provocar la mort dramàticament de 33 persones, entre elles 9 xiquets menors de 14 anys. No? Ara recentment l'Ajuntament d'Ibi, setmana passada, va reeditar aquest episodi i està distribuint-lo gratuïtament en les biblioteques, a les persones, en els instituts de secundària. Jo també he estat en un institut d'Ibi explicant a alumnes, i això és la història, perquè segons, per citar un altre poeta, en aquest cas Luis Cernuda, que un dels seus primers poemes acabava dient «Recuérdalo tu i recuérdalo a otros». Pensem que recordar la memòria no és una qüestió de únicament d'historiadors, sinó que està en la base de lo que són les llibertats actuals que és important mantenir.
7: Molt bé, el recordar-los a otros. Ara tornarem a aquest segon volumen i parlem del tercer, el tercer que és el que acaba d'eixir. El tercer ja s'ocupa un poquiu de la conflicte de la madera. Tenim així també la huelga de la construcció d'Alacant, no? Es fet a tres les comarques centrals on tenien la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la metal·lúrgia valenciana Macosa.
2: Sí, intentem, de moment hi ha tres volums, hi ha dos que estan també, un està en impremta i un altre estem treballant. Intentem, diguem, com allò que era un rompecabezas, un trencaclosques d'estos, no? Sí. Muntar el puzzle, totes les peces, o totes les possibles, d'episodis. També recuperem biografies d'homes i de dones que jugaven un paper important, perquè això és una qüestió, si em permeteu, interessant, no? Jo fa poc mirava en un diccionari biogràfic, perdona, sí. Diccionari biogràfic que arreplega les biografies de persones rellevants en la història recent de la segona meitat del segle XX fins ara, en el País Valencià. Arreplega un total de 611 biografies de polítics, empresaris, càrrecs públics, intel·lectuals, etc. De les quals tan sols 45 corresponen a homes i dones treballadores. Això suposa el 7,4%. Jo penso, i crec que podem estar d'acord, en que la importància tant quantitativa com qualitativa del treball en les societats nostres mereix algo més que un 7%. Per tant, pot ser que la història fins ara s'hagi escrit al voltant del nom de grans empresaris o de grans militars o de grans líders, no sé què. Però al darrere d'això estan homes, milers, milions d'homes i dones que lluiten i que treballen tots els dies i que són els que, com diu la Bordeta, hicieron lo posible por avanzar la història hacia la libertad. I és per això també que nosaltres volem recuperar no sols les històries, sinó també les persones que foren, que protagonitzaren aquestes històries.
7: Vale. Bé, perfecte, pues la idea general està. Ara el que fem és tornar a aquest segon volum, perquè, com dies, què és el que va passar fa poc? A veure, l'Ajuntament ha reeditat aquest segon volum i dona molts més detalls, a veure, de Mirafé.
2: Sí, l'Ajuntament d'Ibi ha reeditat, i jo ara agraï sincerament al seu alcalde, Sergio Carrasco, i a la directora de l'arxiu, ha reeditat el capítol corresponent a Ibi, a la Ibi 1968, Història...
7: Memòria històrica
2: d'una tragèdia. Memòria històrica d'una tragèdia obrera. Una tragèdia obrera que va ser la que va ocórrer en Ibi, que és el meu poble, sí. En agost, el 16 d'agost de 1968, quan era divendres, a les 8 i 25 minuts de la vesprada, va esclatar una explosió, no sabien de què, que va trencar cristals, va rebentar les portes del banc, persianes de les... dels garages i de l'Almàssera, no sabien què, però pronte es va córrer la veu, havia estallado la fàbrica de la pólvora. La fàbrica de la pólvora era indústria que es deia Mirafé, que estava en condicions absolutament precàries, en un mas pràcticament derruït, i en dos o tres casetes en uns bancals en una pedania rural, a un quilòmetre o quilòmetre i mig del centre del poble, i on es fabricaven en males condicions, es fabricaven fulminants, pastetes que es diuen en Ibi entonces, per a unes pistoletes que eren uns clauers, uns llaveros de l'època, als que se les posava allò i pegava un tro fort, no? Sí. Bueno, però allò sense control industrial, sense control tècnic, persones ocupades, vora 50 persones treballaven en aquell moment allí, sense, de les quals soles 8 tenien contracte laboral, moriren 33 persones en situacions terribles, cremats, rebentats, etc., entre els quals 7 xiquets morts menors de 14 anys, xiquets de 11, de 12, de 13 anys, diversos ferits. I això va ser un gran drama que va commoure al poble, però no sols per la magnitud del drama,

0: poble no tenien i que eren buscaven qualsevol treball i el primer que trobaven en alguns casos era este, sense contracte, sense seguretat social, sense seguretat laboral, etc. Ja dic, aquesta explosió va il·luminar el que les autoritats de l'època no volien ensenyar, no? Ara, quasi 60 anys després, 58 anys després, bueno, antes ja s'havia fet, però ara cada vegada més intentant recuperar-se, reivindicar la memòria d'aquelles persones i també denunciar que en aquell moment es va obrir un sumari, el sumari 12/1968 pel juzgat del Coll, estava depositat en el Coll, jo el vaig estudiar gràcies a José Luis Antón, el director de l'arxiu del Coll, un sumari judicial que després d'estar dos anys buscant declaracions i fent papers, es va tancar sense identificar culpables, no? Després es va publicar un llibret que deia que no hubo culpables, todos fueron víctimas. I nosaltres diem que no, hubo víctimas, però també hubo culpables. Era culpable les autoritats locals, que sabien el que havia allí, en un poble que tenia entonces 10.000 habitants, se sabia tot Déu sabia en què treballaven, no? A la fàbrica de la pólvora. Ho sabien també les autoritats d'indústria, la delegació d'indústria i la subdelegació d'ací del Coll. En 1963 havia autoritzat aquella fàbrica durant 6 mesos. Acabada aquesta autorització, ja no la van renovar, ni van fer seguiment, ni van fer inspecció. 5 anys després va esclatar la tragèdia. És a dir, igual que eren culpables els responsables judicials, la Guàrdia Civil, la policia, que sabia el que passava en el poble, però que miraven cap a un altre costat perquè al fi i al cap són castellans, perquè això era també una dimensió del drama, el drama migratori, no?
1: Les dues comunitats vivint-lo d'una altra forma
0: i a més en aquell moment era agost, el 16 d'agost del 68, en Ibi les festes patronals, les festes de moros i cristians són a primers de setembre. Estava a punt de començar les festes, el novenari, les festes, la vespre, tal. Bueno, inclús les èlits locals, bueno, al fi i al cap, les festes són nostres i estos són castellans. Això va ser, això era el discurs. I va haver ja un acte, jo he trobat l'acte de l'Ajuntament, on diu que el governador civil i l'alcalde decidixen continuar les festes sense cap problema. Va ser el cura, el pàrroco, el retor d'Ibi, Federico García Moreno, tinc especial interès en que quede el seu nom, Federico García Moreno, que es va plantar i el que va salvar d'alguna forma la dignitat del poble, perquè el dia del funeral, dos dies després de una setmana després de l'accident, davant de totes les autoritats, jo ho sé perquè estava allí, jo tenia 16 anys, davant de totes les autoritats del poble, va dir: si queréis hacer fiestas, las hacéis, pero las fiestas se hacen en honor de la Virgen de los Desamparados. I la Virgen, i senyalant el presbiteri, la Mare de Déu, que estava la imatge que estava darrere, la Virgen de los Desamparados llora por los más desamparados de sus hijos. Y en la Virgen mando yo, y la Virgen no saldrá a procesión. Entonces, ahí ja no tingueren excusa. Així de tot, li feren la vida impossible al retor fins a que el tiraren del poble. Això, d'alguna forma, va traumatitzar al poble, no? 33 morts, 54 xiquets i xiquetes que quedaren sense pares o sense mares, 54 orfes. Hi havia famílies en què 3 persones, 3 generacions moriren en aquella fàbrica: el pare, la filla i el net. O sigui, un drama. I per tant, més allà del cas, perquè no és una qüestió únicament d'episodi, de successos, diguem, no? Era una autèntica drama social, no? I que posava de manifest la cara més bruta de la dictadura, de l'explotació, de la falta de, no només de la falta de llibertat, sinó de la falta de garanties laborals, de les complicitats de les èlits locals, etc. I això és important encara avui, 60 anys després, posar-ho de manifest.
1: A part d'aquest volumen, també ja tinc així, no? M'has deixat un tríptic gran respecte a lo que és la ruta, no? Una ruta, en què consisteix? Ho explica'm.
0: Sí, nosaltres ja dic que no fem, encara que tractem de documentar tot este episodi, este i els altres, no? De documentar-ho de la manera més rigorosa possible, en materials, en documentació, en fotografies, etc. No fem tan sols, no pretenem fer un estudi acadèmic, no? Un estudi d'historiadors formals i tal. sinó que pos,

0: informar de manera documentada, però informar a la població. I en aquest cas l'Ajuntament ha editat també una mena així de un desplegable, com si fos una ruta, sí, que està assenyalada, els llocs, els principals llocs, per a que es puga visitar, no? I es puga conèixer què va passar i on. Bueno, on estava la fàbrica, que encara avui a les eixides, a les afores del poble, és un bancal, diguem, una terra maldita. Allí no s'ha construït, al voltant s'ha construït, però allí no s'ha construït res. Encara queden les citares, les columnes de la fàbrica que estava ampliant-se. Era una fàbrica il·legal, però estava ampliant-se, estava construint-se una nau industrial, no? Queden les columnes d'allò. Queden també, volem indicar on estava la casa del metge en Ibi, perquè en aquell moment en Ibi no tenia ni ambulatori, ni casa de salut, ni pràcticament tenien tan sols 3 metges. Els ferits es portaven, bueno, els ferits i els morts es portaven sí, a casa del metge, però allò no podien fer i els remetien així, al COI, a l'Hospital Oliver. I d'ací, pues, en molts casos, es tornaven al poble i ja cadàvers, etc. No? Vull dir, tot l'itinerari, i on estava l'Ajuntament, i on estava el casino, ara ja està derruït, però les portes, les escales del casino, que era el lloc d'encontre de les èlits locals, el relat majoritari és això que he dit jo abans, no? Bueno, sí, al fi i al cap estos són castellans i les festes són nostres, això ho he sentit jo en les escales del casino, i això és el que va impedir l'actuació especialment digna del retorn de Federico García Moreno. Són, per tant, localitzacions, documentació, etc., que aporta informació rellevant sobre aquest terrible episodi.
1: Perfecte. Així que ho tinc així davant i, per exemple, no? Una làpida, no? Maria Gil Puche i Paquito Martínez Gil, mare i fill, que van estar els dos, van faltar. Bueno, perfecte, pues jo crec que en això més o menys hem pogut saber. Per acabar, Pere, sí, el que volia comentar és que fa molt poc va haver una altra explosió en Klimberg, que podem un poc comentar en això també.
0: Sí, bueno, va haver una altra explosió, un altre accident laboral també terrible, amb víctimes mortals. Inclús anecdòticament, la fàbrica aquesta que va explotar tenia també una connexió quasi familiar i quasi accionarial en la fàbrica, no dels explosius, sinó la que feia les pistoletes. Aquesta era Klimbe i l'altra era la que feia les pistoletes, era Pilen, però la diferència, a pesar de que les persones que quedaren ferides i en aquesta última explosió, pues, lògicament també ha sigut dramàtic, però la diferència és que ara mateix, a pesar d'aquest drama, la magnitud del drama ha sigut menor, en fi, la intervenció mèdica, sanitària, dels bombers i tal, ha sigut més ràpida. En aquell moment, el 68, va ser una qüestió absolutament dramàtica, no hi havia mitjos per a res, no? Me recordo els ataúds en la iglesia, perquè no hi havia tanatori, no hi havia res. Vull dir que afortunadament, tot i que els accidents laborals continuen produint-se dramàticament, però les condicions comencen a canviar. Així de tot, és necessari continuar la millora de la salut laboral i les condicions de seguretat dels treballadors, clar.
1: Molt. I això és un altre també dels missatges que deixem. La lluita un poc continua. Molt bé, doncs vas estar també en els xavals i us ho vas explicar, no? En l'institut.
0: Sí,
1: també.
0: Vaig estar convidat per la direcció de l'Institut Fra Ignacio Barrachina de IBI, un institut de secundària, en diversos grups de xics i xiques de batxillerat de 17-18 anys, els que es va repartir ixe material de la guia, i els que vaig tenir ocasió d'explicar-ho això i tindre després un diàleg molt, molt, molt interessant, perquè també entre els alumnes hi havia un net d'una de les persones mortes, hi havia una neta del metge que va atendre, hi havia una altra que coneixia una veïna que va estar ferida, vull dir, i altres pràcticament tots sabien més o menys el que havia passat, no? Però la conèixer en més detall, en documentació, es va colpir. Jo vaig veure xics i xiques ja majors emocionats en això, no? Perquè al fi i al cap això forma part de la seva història, de la nostra història, de la història d'Ibi, però en general també de la història d'este país i de la història sobretot de la classe obrera d'este país.
1: Tinc així, no? És un monument en els noms, sí, no? De les persones que van faltar.
0: Sí. ahí en la avinguda Miguel Hernández de Ibi, es va fer un memorial, no? És un monument on estan els noms de totes les persones, incluït ho pots veure ahí en el marge, conforme mires a l'esquerra en vertical, sí, el sacerdote Federico García Moreno, no? Incluït el, per express desig de les famílies de les víctimes, es va incloure el nom del cura que va salvar l'honor del poble i que va tindre una especial dignitat en la defensa de, i en la defensa de les persones afectades i en la denúncia de les injustícies que havien provocat aquell accident. Ixe és un memorial que queda instal·lat pràcticament en l'eixida del poble cap on estava aquella fàbrica i que forma part d'aquesta reivindicació de la memòria.
1: Molt bé, doncs Pere, moltíssimes gràcies. Jo crec que ja han pogut ahir arrimar-se un poc a aquest episodi històric i a aquesta labor que esteu fent, aquestes rutes de la memòria, aquests diferents fascicles i al mateix temps també folletos explicatius.
0: Bueno, gràcies a vosaltres, Paco, i a Ràdio Alcoi per donar-nos veu per a explicar estos treballs. Moltes gràcies.
2: Muro al Sanguany, un mur de lletres. Del 21 al 29 de maig, la 31 edició de la Festa del Llibre omplirà el poble de conferències, exposicions, activitats i la mostra de llibreries al carrer. Purificació Mascarell, Juan Francisco Ferrandis, Elvira Cambrils, Mario Obrero i Marta Sanz t'esperen a la Biblioteca de Muro. Més informació al web municipal. Organitza Ajuntament de Muro.
3: Aquesta mateixa vesprada, a partir de les 19 hores, a l'auditori de la Fundació Mutua Levante, a la plaça d'Espanya, tindrà lloc la presentació d'un llibre que, bueno, correrà a càrrec de Tono Belda, que és el coordinador del campus d'Alcoi de la Universitat d'Alacant, i al seu costat estarà el seu autor, és un amic d'esta casa, sempre dona gust poder parlar en ell, és Joan Borja. Joan, què tal, com estàs?
4: Paco, bon dia i salut, bon dia i salut.
3: Ja pràcticament de camí al coll, no? Ja el pille pràcticament.
4: Preparant la indumentària.
3: Molt bé.
4: El depòsit de gasoil ple i tornar al meu poble del coll, que diria la cançó.
3: Ai, meu poble del coll, molt bé. Perfecte, a veure si ho dic bé, eh? La presentació del llibre Breviari de Amors Nobles. Ostres, és que m'has deixat ahí desubicat.
4: Mira, ja no saps quins títols buscar. Té la seva història darrere.
3: A veure,
4: no?
3: Conta-mos.
4: És un llibre d'aforismes i que, en fi, jo ho advertis, que el públic després, escolta, això què és? No, és un llibre d'aforismes i et permet de confessar públicament que tota la vida he tingut una debilitat especial pel gènere de l'aforisme, no? Pel pensament així ràpid, fugaç. Saps com les frases deixes del sobrés de sucre? una mica això.
3: Vale.
4: I per això el rotllo de breviari, perquè també té un rotllo litúrgic, i és un llibre on despulli alguns dels amors confessables que sempre m'han acompanyat, no? L'amor a les paraules, per exemple, això de fet serveix per estructurar tot el material que hi ha en el llibre, no? L'amor al coneixement, l'amor a la bellesa, no? L'amor a l'art, que se'n diu. Vaig fent allà una sèrie de temes i la meva il·lusió era segur posar-li de títol Breviari d'Amor. Però això ja és un llibre medieval, ja estava agafat, me caga la mare. Breviari cívic, no? Que també hauria estat... Però això ja és un títol d'un recull de textos de Joan Fuster, que va antologar Josep Iborra, crec recordar. I mira, llegint un dia uns versos de Teodor Llorente, això demostra que llegeix de tot, eh?
3: Sí.
4: Doncs vaig veure en un vers que parlava d'un llibret de versos seu i li donava la publicitat dient que allò era un breviari d'amors nobles. I vaig dir, ja! Això podria funcionar i li ho vaig comprar, és un plagi, ja veus, poca originalitat.
3: Teodoro Llorente, jo crec que el disculparà segur.
4: No se'n podrà queixar tampoc.
3: No, segur que no. A mi, però no sé, però explica'm un poc més, que encara m'ha quedat un poc ahir.
4: Home, la idea és que a la vesprà que vinga, no?
3: Bueno, sí,
4: no és això, és un llibre d'aforisme, saps que l'aforisme és l'expressió mínima de l'assaig, no? I comporta l'exercici d'haver de dir una idea clau però en poques paraules, no? I és una successió, jo recomano a tot el món que tinga el sentit de l'humor suficient per a comprar el llibre, que no se l'empassi d'una tacada, perquè perquè clar, molts aforismes uns darrere de l'altre apunten a la idea eixa que massa sucre
5: fa cucs, no? T'agarra. Però, i sí, una pujada no, de sucre.
4: És, jo diria que és, mira, parlant d'Alcoi, Alcoi teniu una paraula que a mi sempre en gastronomia m'ha semblat formidable, que és allò de les taretes, saps?
5: Sí, sí.
4: Les taretes, anar,
5: sí,
4: suposa que tapes, conserveu tapes, encara...
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, les tapes, però Alcoi
5: sí,
4: sempre
5: m'han dit... Tarete, sí,
4: sí, sí, allò de clar, les mandonguilles de la Droc i els amicinios...
5: I els caribaldinos...
4: I és, sí, sí. Exacte, veritat que sí. Quan tu fas un dinar a base de taretes sí. El concepte és diferent que quan vas a menjar-te un plat d'arròs o quan vas a menjar-te, jo què sé, un plat únic, no? un tros de vedella madurat, no. Vas canviant de sabors, no? Jo diria que els aforismes s'haurien de consumir així, a la manera de les taretes alcoianes, saps? Vale. Picant per anar desgustant així i allà i sense embafar-te anar fent una... Clar, cada aforisme apunta una idea molt, molt diferent de l'aforisme que ve després i, per tant, d'alguna manera vas canviant de sabors, com si ara fas una mandonguilla de la Droc, ara un pessiguet a la Vicinio, no?, les espardenyes de què sé jo... I és un llibre que funciona així. És una cosa rara, perquè, en fi, dius la paraula aforisme i a tot el món... Lletra Ferit li ve de seguida al cap la figura de Joan Fuster, que va escriure uns aforismes jo trobo que són espectaculars, no? Unes càpsules de doctrina que dia ell. Sí, molt xules. I, però fora de Fuster és un gènere que, com a mínim a casa nostra i en l'escenari internacional, últimament es practicava poc i en canvi jo estic convençut que és un gènere molt apropiat per al temps de la postmodernitat que vivim, perquè en fi, vivim una cultura d'esguitons i ningú no llegia grans novel·les, bueno, ningú, sempre n'hi ha algú, però,
5: sí, però
4: què fem? Consultem el Twitter, ara Facebook, ara Instagram, llegim per internet, anem passant d'un lloc a un altre i al final resulta que un tuit, no, allò de la xarxa X, què és sinó l'exercici d'haver de fer un pensament en pocs caràcters, no, en poques paraules?
5: Vale.
4: D'alguna manera... Jo crec que en la nostra postmodernitat l'aforisme té una oportunitat per a reviscolar com a gènere, no? En els llibres. No sé si és veritat això que t'estic contant.
5: No, però està curiós, no? Perquè sí que som un poquet eixe estrès, eixa vida ràpida, eixe ritme que portem tant, això, doncs, bueno, els aforismes igual sí que és veritat, poden encaixar.
4: Sí. Sí, és jo m'agrada molt, tampoc no és una idea meua, això un dia ho va dir la Rosa Serrano, que vivim un temps en què es consumim cultura esguitons. Saps quan tens les mans així banyades i vas esguitant, no? O espoltint, no? I és veritat, no consumim productes a la manera que feia de fa només 20 o 30 anys, sinó que ara tot és a salt de mata, no? Una mica ho adéssim, persiguiu d'allà, una mica... És el que fem quan estem tafanejant el mòbil, no? Que és una cosa que dediquem hores cada dia. I bé, l'aforisme jo crec que té l'oportunitat de connectar en eixa motivació d'anar pessigant d'ací i allà. Mira, a mi...
5: Digues, perdona.
4: No.
5: Sí.
4: Anava a dir-te que per a mi ha sigut un pretext com un altre per a fer-me una teràpia de baix, saps? D'alguns temes que em preocupen molt, poder-los tractar d'una manera distesa, sense haver de fer com si feres, jo que sé, una tesi doctoral o un text barbut i pelut amb un caràcter unitari, sinó que això ho ha fet una mica jugant mentre es prenc un cafè de cara a la mar. Mira, aquella idea, aquell pensament que tenia jo sobre... I bé, i és un exercici exercici de striptease, no? De dir, mira, jo penso el món d'esta manera.
5: És la meva forma de pensar a través d'aixos aforismes.
4: Exacte,
5: i en eixe punt d'humor. Vale.
4: Tinc un aforisme que crec que diu que...
5: Dóna'm un exemple, uno i ja
4: està. Sobre l'humor, igual que n'hi ha que l'amor ens farà lliures, no? O l'humor ens farà lliures, crec que... Hi ha molts jocs de paraules en aquell sentit. No,
5: humor,
4: de dir,
5: vale.
4: Sí, al final no vos fieu mai d'una persona que no riga, no? Hi ha gent tan seriosa que no riu mai.
5: Això
4: de riure és una cosa que és privativa de la condició humana. Només les persones són capaces de riure I riure, això de l'humor és una cosa molt seriosa, no? També explica, en el sentit que riure és una manera de poder exorcitzar les frustracions d'una vida que en fi, pares a pensar-ho no t'he trellat i és tan improbable.
5: Doncs bé, però... Joan, pues està clar, ara ho tenim, tu és que tens també l'avantatge de que mires al mar i t'inspires, clar.
4: Això n'hi ha,
5: el que passa, clar.
4: Saps que com a animal que viu a cavall entre Altea, que mon pare és d'Altea, jo soc d'Altea, m'he criat així, però sí. Ma mare era del Coll, no?
5: La sang, sang alcoiana,
4: sí, i de tot muntanya. Això de la Mariola i de Nadal, jo porto els meus fills en passat, però he de dir que en això de la mar el té a un al Coll zero, ho sé molt.
5: T'has agarrat el millor dels dos, és que pues, no
4: sé. Exacte, pues, saps que és bonic saber-nos germans, no?, i aprofitar les coses. Sí,
5: I bueno,
4: el dia de Nadal mengem pericana el té en honor a la meva iaia, que sempre em feia, no?
5: És que bonico.
4: I l'altre dia quasi plore menjant una batxoca farcida, que diuen vosaltres.
5: Ostres, batxoca farcida. Això és tremendo. Caramba, i té jo, i l'últim, ja tindré has de padria Tono Velda també.
4: Ell sempre parla de l'eix el té al Coll, saps? Perquè ell que és del Coll també de pedigrí, saps? Sí, és un home que viu allà al Preventori, no el dic més. Va guanyar el Premi Altea d'Assaig d'Investigació i sempre li agrada parlar d'això. L'eix cultural el té al Coll l'hauríem d'explotar més. I sempre que trec llibre, Tono com a bon amic em diu, vens al Coll i em presentes i només pel plaer d'acabar l'acte, anar amb el Tono a sopar, ja val la pena l'expedició.
5: Molt bé, doncs està esperada a les 19 hores a l'Auditori Mutua Levante, tenim eixa cita amb eixe nou llibre de Joan Borja. Joan, ha sigut un plaer poder-te escoltar una vegada més.
4: El plaer sempre és meu, un luxe, Paco.
5: Adéu.
6: Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
5: Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem?
7: Hola, Paco, bon dia. Bé. Bueno, va, ara, avui en calor, eh?
5: Bé, sí, no?
7: Avui
5: no,
7: molta calor.
5: Solet, bajo el sol, sí, però bueno, bé.
7: I... Duelo al sol, un accidente.
5: Duelo al sol.
7: Duelo al sol, una película de Kim Vidor, ¿no?
5: Ay,
7: Joseph Cotten, Jennifer Jones.
5: Jennifer Jones. Era en un momento.
7: Sí, bueno. Y Gregory Peck.
5: Hombre. Mític Gregory. Sí. Gregory. Así en Alcoy era Gregory.
7: Sí, sí, era y en Alcoy. En Alcoy, en el tema del cine, ja estem vivint ja el primer parèntesis, en el tema del cine té una característica fonamental. Jo quan anava, quan vaig anar a viure a l'Alqueria d'Aznar, molt xicotiu, i li dia als meus amics, me'n vaig a veure una pel·lícula de comboixos, i em diuen, això de comboixos què és?
5: No?
7: Allí són vaqueros, i així en Alcoy són comboixos.
5: Cowboy, no? El cowboy.
7: Sí, el cowboy.
5: De comboix.
7: Sí.
5: Pues els noms era això, cargable, era tot ahí, estaven valencianitzats. Molt bé, doncs res, anem a veure, esta setmaneta que tenim? Va,
7: bueno, esta setmana tenim 5 pel·lícules, el que passa és que una ja la vam destripar un poquitiu la setmana passada i anirem un poquitiu més ràpid sobre ella, però anem sobre aquestes 3 i les altres 2 ja més...
5: Un poquet més ràpid.
7: Més ràpid,
5: sí. Doncs escoltem un fragment de la primera d'elles, a veure...
8: ¡Espabila!
5: Ahí está.
8: ¡Tío! ¡Dame un minuto!
5: Bueno, he dicho cómo está. Es que el trailer no es mola, se va a acertar.
7: Bueno.
5: El fragment.
7: Lo que han agarrat per el trailer, sí, no l'he vist. De totes maneres, m'imaginé que serà... És un tràiler d'una pel·lícula de terror, no?
5: Sí, perquè és, hi ha tot fosc, un cotxe...
7: Claro, és El Pasajero Nocturno, la pel·lícula de André Overdahl, que és un director noruec, va néixer, no ho sabem cert, si en el 71 o en el 73, i que és l'autor d'una pel·lícula quasi de cult, que es deia L'autòpsia de Jane Doe.
5: Ostres!
7: Aquesta pel·lícula de 2016, amb Emile Hirsch i Brian Cox, no es va estrenar en el Coll. El que vaig tindre que fer va ser comprar-me-la per a poder veure-la. Però realment és una pel·lícula de cult, també dins del gènere de terror. Va fer per a Guillermo del Toro la de Històries de Miedo per a contar en l'obscuritat en el 2019. I li havien perdut la pista, però hi havia, o hi ha, una pel·lícula que s'emitix en les plataformes, que segurament l'haureu vist a tots, que és L'último viaje del Demeter, que narra un capítol de Dràcula de Bram Stoker, concretament quan es traslada Dràcula en el barco que es diu el Demeter des de la seva Transilvània natal allí als prados inglesos, on fa la destrossa que fa, final, no? Bueno, pues este pasajero nocturno que conta en actors que no coneixem, però anem a dir-los, no? Lou Llobel, Jacob Sipio, Marisa Leo i Josep López, estos dos últims en apellidos un tant...
1: Leo i López.
7: Un tant noruecs, no? Sí, sí, els bueno, dos, no? I la història que està financiada per Paramount és simple, és simple sí. I toca segur. Uns dels temes recurrents en el cine de terror, que és una parella que està de viatge, es troba en un accident de tràfic veritablement dramàtic, no? Ho veuen, continuen al final del viatge, però noten percibixen que darrere d'ells va perseguint-los una figura fantasmagòrica que serà eixe passajero nocturno.
1: Però Virgilio, que tot és un igual. Lo que hiciste, no sé què, que atropelle...
7: Bueno, pues mira, com totes són, com totes són igual, ahir vaig veure i vos la recomane la pel·lícula, vos la recomane Hocum, de Damian McCarthy, el director irlandès, una pel·lícula escrita al terror, al folk, horror. Més que al folk, seria mesclar el cuento gòtic, en este cas la mansió, com tu dius, està tot inventat, la mansió que dins d'ella té una acollix, una presència maligna, el cuento gòtic a lo Argento, en Suspiria, mesclar-lo en el folk irlandès, en el que eixa presència maligna siga algo autòcton d'allí d'Irlanda.
1: De casa, no? De casa.
7: Hocum encara la podeu veure, i jo entre El passajero nocturno i Hocum, jo tinc ganes de veure El passajero nocturno perquè Hocum l'ha vist ja.
1: I t'ha agradat, però... no? I t'ha agradat.
7: Eh? Sí, sí. De totes maneres, Hocum em va aparèixer una pel·lícula magnífica, jo li vaig dir a Ira Itana que formaria part, junt a La mòmia que vam veure, junt a Together, aquella en què les cars van fusionant-se, Together, és la de Keeper, del fill d'Anthony Perkins, d'Os Perkins, i esta de Hocum seria el quartet de millors pel·lícules terrorífiques d'aquest any. Igual m'estic deixant alguna, però...
1: Que mos perdonen.
7: Van per ahí, eh?
1: Molt bé. Eix és el pòdio. Anem a escoltar un fragment de la segona. Lo que me diste lo puedo
9: devolver. Tenemos un problema muy gordo, Hugo. Nos echa mañana y yo no tengo el dinero.
10: No me mires así, que voy a cambiar. Soy ese chico triste. 200, 300. 200, 300 pavos, no tengo un duro, cabrón.
1: Bueno. Estes són de les que no escoltes el que diuen, no?
7: Sí, a mi anava a dir-te-ho, però no volia dir-ho, perquè últimament estic agarrant un complexe de que estic perdent oído a marxes forçades. És que no hi ha manera de poder escoltar en una manera clara. I si vas al cine encara es escoltes francament bé, perquè el cine diferencia el que són els canals de quan parlen els actors de lo que és la música, però tu te'n vas, el compres el millor televisor del mercat i tu veus allí Dolby Vision Atmos o Dolby Atmos i resulta que l'altre dia estava veient una sèrie que no sé si l'heu vist, perquè les úniques sèries que jo sol transitar, i molt poquetes, són aquelles que són de tipus, com es diu en els inglesos, Houdunit, el tipus Agatha Christie, i era espanyola, i venia a dir algo així com si hoy es martes, esto es un asesinato, no? I allí apareixia la nostra actriu valenciana i magnífica, Imma Cuesta, i apareixien tres més, però jo no entenia mai el que estaven dient, és a dir, no podia, i bueno, i la gent em diu, no, pues compra't, i dic, però què tinc que comprar-me si m'ha comprat el televisor millor dins de les meues modestes possibilitats, no? Bueno, pues així tens Hugo 24, que és la pel·lícula de la que es tracta, que dirigeix Luke Knowles. Qui és este Luke Knowles? Este no té pinta d'espanyol, no? Com és altres. Este xic, o este home, és fill de... Sa mare era anglesa, anglesa, va néixer en Anglaterra, però la seva vida transcorreix entre Madrid i Alacant. Mm. És a dir, Alacant per viure i Madrid per fer cine, no? Mm. Té 41 anys i la seva pel·lícula, el primer que ho has vist en el trailer, és que ha estat en el Festival de Màlaga. Ell sí que encara no ha manat, eh? Ell sí que encara no ha manat. Luke Knowles va dirigir Libèl·lules en l'any 2022, que va tindre prou èxit, i compta en un reparto del qual es mostra orgullosíssim. Té Aaron Piper, que és mig actor, mig cantant, que va debutar, ara ja està fa 30 anys, més o menys, i va debutar fa 15 anys en una pel·lícula que es deia 15 anys i un dia, de Gracia Querejeta, la van veure en Cosentaina. L'acompanya Marco Cázares, Marta Etura, Greta Fernández i Javier Pereira. I he citat a Javier Pereira perquè l'altre dia vaig veure una, que una de les espanyoles d'última urna havia... via streaming, que es deia L'Instinto, que tenia molt bona referència a aquest cine rural que s'ha posat de moda també en Espanya.
1: Vivir
7: com
1: cada
7: a
1: dia.
7: Conseqüència de... Això ho deia Javier. Este és Vivir cada dia en el camp. No? En este cas, era la pel·lícula es deia L'Instinto, i em va passar el que estem dient, que jo no entenia Javier Pérez amb res de lo que deia, i això que era arquitecte. No? Bueno, este Hugo 24 és una reformulació molt efectiva del cinema social, no? I és la vida, les vivències del tal Hugo a hores de complir, de tindre el 24. Seu cumple, de complir 24 anys, luego en té 23 encara en la pel·lícula, no? En este moment ell està pues, sumit en una incertidumbre social total, s'enfronta a un desahuci i té un munt de problemes que seran conseqüència pues, de la vida que té en 23 anys, bueno, tenint en compte que es pot avançar i seguir tenint problemes en més anys.
1: Sí, un vaquilla, però del segle XXI. No?
7: Sí, jo no, però crec que no és delinqüent. Ha fet alguna gamberraeta, alguna trastaeta, però no és un delinqüent.
1: No arriba...
7: Bueno, nos havia quedat, perquè m'agrada, ahir no puc fer-te examen, on va néixer el tal Luke Knowles, en South Hall, en Middlesex.
1: No. No, però això és Anglaterra.
7: Això és en Anglaterra,
1: vale.
7: Sí, sí. I ara ens queda una pel·lícula molt curiosa.
1: Vale, pues anem a veure, a escoltar un fragmentet, ella. A veure si parlen o si no.
11: Una... No puedes ir por arriba.
12: Mi tona necesita calma.
13: Si esa vaca es más rara que un perro verde.
14: Es más que una vaca. Y ya está.
12: Tona és mi vaca, la única que me queda.
1: Molt bé, molt bé. Les vaques ja que reivindicen.
7: Sí, bueno, la pel·lícula es diu Cowgirl. És dir, cow...
1: Com boixos.
7: Sí, però en este cas cow ve de vaca. D'ahir la paraula cowboy.
1: Claro, que són
7: el
1: xico
7: que conduïen les vaquetes. És dir, aquesta és una porta cultural que fem nosaltres de prou important, no?
1: El mateix preu.
7: Però el mateix... Cowgirl és una pel·lícula en la que nosaltres seguim en part. En part és una dona granjera que té 60 anys. La granja està passant per moments difícils. Bueno, qui incorpora en part? Isabel Rocati. Encara li queda un lloguet per a l'afecte, per a l'amor, anem a dir-ho així. Qui és l'objecte de l'amor d'en part? El personatge que interpreta Pep Moner, no sé si algú se'n recorda Moner, de Pep Moner, que li diuen Bernat. Pep Moner, si jo no recorde mal, és l'actor de Tres en Raya, una pel·lícula que va dirigir un director alcoià en el seu moment. Sí, no m'ha apuntat el nom i mira que és amic meu i tot, que el conec, no? Pues Pep Moner. Ara al final direm qui va dirigir Tres en Raya. Sí, sí, és molt conegut. Sí, la seva germana va ser companyera meva en l'institut donant matemàtiques. Bueno, a part de Pep Moner està Carlos Cuevas i Joaquín Climent. La pel·lícula Cowgirl trata d'empar, ja hem dit d'empar, sí. La granja està patint problemes i els problemes poden ser resolts si ajuden a parir o a que quede primer embarassar o penyar la vaca Tona, que és la que hem escoltat en el tràiler. Pep Moner, que és Bernat, i Ricky, que és Carlos Cuevas, són els que ajudaran a Empar en tot el seu...
1: M'apareix així en tota la seva drama i vaquero. Que ara m'ha dit, m'apareix així Francisco Romà.
7: Paco Romà,
1: sí, efectivament. Paco Romà,
7: Paco Romà va ser el director de Tres en Raia, que va dirigir a Pep Moner i crec que era...
1: Així posa Héctor Alterio, Gemma Cuervo...
7: Tenia un gran repart.
1: No
7: havia sentit. Sí, ja dic que jo a Paco Romà el conec poc, però la seva germana va ser companyera meva donant matemàtiques en el primer destí. És a dir, quan jo tenia 26 o 27 anys, quan estàvem en València donant classe.
1: La pel·li és del 79.
7: Clar, doncs des d'ací una abraçada als dos perquè estic afecte. Bueno, dir-te de Cowgirl està un detall interessantíssim, que a part de que la produïda Ràdio Televisió Espanyola, TV3 i A Punt, con lo qual no sé si s'exhibirà en valencià o en castellà, la dirigida Cristina Fernández Pintado, que és una valenciana de 45 anys, i Miguel Llorenç, que és un valencià de 57 anys, que eren els dos famosos per una pel·lícula que es deia Coses que fer antes de morir, o Coses que fer abans de morir. I dir-vos que la pel·lícula està rodada, no sé si ho coneixes, no sé si tu ho coneixes, en un parc natural que es diu La Tinença de Benifassà.
1: Ah, sí, que xulo. La Tinença de Benifassà està en l'interior de Castelló.
7: En l'interior de Castelló.
1: Mira, en la meva època universitària vaig anar a la
7: Fernanda. Pues allí està rodat...
1: Poblets eren superguapets, eren pobles xicotius, d'aixa zona...
7: Està rodat Cowgirl. Luego era interessant. I també en les comarques del Maestrat i els Ponts, no? Exacte. La pel·lícula està rodada a Castelló. Bueno, aquestes són les tres normals, anem a dir-ho així. I ara anem a... Que nos quedarà, no? Nos quedarà molt temps.
1: No, sí, mos quedem 10 minutets, no arriba. 8 minutets.
7: Encara tenim temps a comentar... Les dos especials.
1: Sí, ja, només en la musiqueta, ja. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
15: ¿Qué asuntos traen a un elfo, un hombre y un enano a la marca? ¡Explicaos!
16: Seguimos el rastro de una partida de Uruk-hai hacia el oeste. Tienen cautivos a dos de nuestros amigos.
15: Buscad a vuestros amigos, pero renunciad a toda esperanza. Está abandonado esas tierras.
7: Bueno, pues esta semana podeu veure en versió molt ampliada El Senyor de los Anillos, Les dos torres. Tornem a la Tierra Media i a la magna pel·lícula de Peter Jackson, que vam dir la setmana passada, recordeu que només té 64 anys,
1: sí,
7: que va néixer en Pequerua Bay, que deu ser guapet també, però el nom que té... Jo sempre que posen un nom d'estos anglès i l'acaben en Bay o Bahia, me'n recorde d'una pel·lícula, la pel·lícula de terror que jo més adore, que és La Niebla, de John Carpenter.
1: La Niebla.
7: L'has vista?
1: No, de l'esclavió, no veig pel·lícula de
7: La Niebla, la Niebla...
1: Va passar, no?, i va carregar-se tot.
7: No, és una cosa molt més poètica, molt més bonica. Si em permetis un xicotiníssim
1: parèntesi. Sí, un
7: parèntesi. Pues en un poblet que es dia no sé què, Bay, resulta que tenen un faro meravellós, és un poblet molt xicotet, és una comunitat que viuen tots molt feliços, però en un moment determinat apareix davant de les costes, estem en l'actualitat, un barco carregat de lleprosos. El faro l'apaguen perquè no volen que desembarquen allí i tots els lleprosos moren en el naufragi. Cada 100 anys del luctuós succés apareix sobre el poblet una espesa niebla
1: o boira.
7: Estava pensant jo com es diu avui. Una boira. En la boira, aquesta boira anava matant a tots els que anava atabobant. Però és que en un moment determinat, quan ja només no es queden 4 o 5 personatges que estan tancats en l'església, la boira es va despejant poquet a poquet i veus els tripulants del barco en sables, perquè era un barco que es veu que estava pegant voltes per ahí a lo llarg dels segles. La interpretava la famosa musa del terror d'aquells anys, dels anys de principis dels 80, que segur que no saps qui és. No. Son pare era Tony Curtis.
1: Ah, Tony Curtis. Sa mare... Jamie Lee Curtis. Sí, que era musa del terror. Vale.
7: Era Tony Curtis i Janet Leigh.
1: Sí, Janet Leigh.
7: Bueno, pues así vale. Peter Jackson ha dirigit la 2 i per a la setmana que ve nos projectaran la que en certa manera sintetitza l'estrès i que, com sabeu, ja vam dir la setmana passada, guanyar un cabàs d'Oscars. Sí. Jo li vaig dir a Itana si volia vindre a comentar-nos com estan funcionant aquestes reposicions i parlar del tema reposicions, perquè les reposicions que estan fent-se avui en dia, per a mi, ja li vaig dir ahir, tenien un hàndicap terrorífic, que és que aquestes pel·lícules... A part de les 4 hores, aquestes pel·lícules circulen molt per les cases. És a dir, quasi tot el món té una còpia del Senyor de los Anillos, ve en un DVD, ve en Blu-ray, ve en vídeo, i algú durà en el com es diu això, en el USB, no?
1: Ja vols dir que no, però què? És veure-ho en pantalla gran.
7: I veure com funcionen i veure quines són les pròximes que n'hi han previstes.
1: Sí, però vull dir que l'atractiu és veure-lo en pantalla gran, en la versió ampliada.
7: Sí, pues si el sembla bé...
1: Per molt bon televisor que tingues en casa, no és el mateix que veure-ho en el cine.
7: A veure si creieu que tinc jo un televisor de 200 pulgades, tinc un televisor normal i corrent,
1: eh? Bueno, això era la batalla de l'estrecho de Gurm, no sé com era això, les dues torres.
7: Sí.
1: Bueno, pues escoltem la que vam parlar ja la setmana passada, també un poquet d'ella.
17: Vale. Solo capturo criminales de guerra imperiales. Me desharé de todos los malos en tu baraja.
7: Ah, sí,
1: tenim la versió que...
7: En versió latina.
18: No lo hacemos por venganza, es para prevenir otra guerra.
1: Qué buena, me encanta.
7: Bueno, Star Wars, de Mandalorian, and Grogu, ¿no? Es va estrenar ahir, ja vos vaig dir que el dirigia Jon Favreau. Este home té la comèdia, vam dir la setmana passada, més gamberra de Nadal que uno recorda, que és Elf, de l'any 2003, i que va reformular també, així es tracta tot de reformular. Va reformular l'univers de Marvel, en Iron Man, ja ho vam dir. Sí. Nascut en Flushing, Queens, que tu ja vas dir que tu has estat en Flushing Meadows, fa 59 anys en New York.
1: Vale.
7: Bueno, ell havia creat, Jon Favreau, havia creat per a la Disney Plus Star Wars de Mandalorian, este. I el que ha fet ara és no agarrar un resum de la sèrie, ni molt menys, és a dir, no us preocupeu, s'ha rodat una pel·lícula íntegra amb vistes al mercat cinematogràfic. Apareix com a actor principal Pedro Pascal, que fa de Din Djarin, i l'ajudant és el monigotet, el Grogu, no? Apareix un cameo, també apareix Sigourney Weaver, i un cameo de Martin Scorsese, estigueu molt, molt atents. L'argument, no sé si el vam dir la setmana passada, però ja l'imperi ha sigut derrotat, menuda barbaritat acaba de dir, que l'imperi ha sigut derrotat i reina la república, no?
1: Això no
7: seria una república. Ja, no, l'imperi ha sigut derrotat i la república és el règim imperant.
1: Sí.
7: Però la república vol que es mantinguen lo que tant ha costat de aconseguir, i busca a un caçarrecompenses legendari per a que acaben tots els punters, tots els conatos de rebel·lió, que és el famós Din Djarin. Una pregunta, que si així farem un concurset, seria xula una pregunta, aquesta setmana la tindria clara. En quin es va tancar la Guerra de les Galàxies i quants anys fa d'això? Quina va ser l'última pel·lícula de les 9 que componien el bloc central de les pel·lícules de Lucas, i quants anys fa d'això? Bueno, pues fa ja 7 anys, va ser en 2010, i l'última quina era?
1: Ja m'ho he perdut.
7: L'ascenso de Skywalker. Bueno, pues Star Wars ja sí que la teniu en una programació tot completament normalitzada. El Señor de los Anillos no sabe que ya només estarà una setmana,
1: vale.
7: I crec que en una sessió, i només perquè és que no caben, no,
1: no
7: caben.
1: No cap,
7: i entre setmanes és difícil de que estigui. Jo crec que es projecten simplement el cap de setmana, vale, i tal. Vale. I entre les noves reposicions, que és de lo que jo volia que nos parlara...
1: Mentre vas parlant, anem sí, escoltant...
7: Entre les noves reposicions que s'anuncien, sí, sempre atenent als cumpleaños de les pel·lícules, estaria, o a l'aniversari millor de les pel·lícules, estaria Rec.
1: Ah, Rec també, eh? Que
7: sí,
1: guapeta.
7: Sí, Rec.
1: Bueno, havíem d'acabar, aixina. Havíem d'acabar, no? La música, John Williams.
7: John Williams, uno de, anem a dir, de, per a mi, uno de cinc grans.
1: Grandíssim, sí, sí. A veure, que, bueno, ja no tenim temps, ja mos han anat. Et contaré una cosa la setmana que ve de Winona Ryder.
7: Ah, bueno, la musa. La musa de...
1: I també una entrevista que treien entre Steven Spielberg i John Williams, diu, és que la música que em posava, diu, era eixa. Diu, jo no sé, en les pel·lícules que ha fet, em posava la música i diia, eixa la que vull. No, ni ho parlàvem. Vamos. Bueno, Virgilio, moltes gràcies.
7: Paco, hasta la setmana que ve.
1: Adéu, adéu.
19: El hospital de esa localidad alicantina. Y al menos dos heridos de consideración. ¿Qué datos tenemos en Radio Orihuela? Zaira González, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
20: Buenas tardes. Sobre las 12 se ha originado un incendio en la segunda planta del hospital de Torrevieja, cuyo origen se desconoce. Se ha activado el plan de evacuación y se ha desalojado la segunda planta del hospital. Como consecuencia, hay una persona que presenta quemaduras y otra persona ha sido ingresada en la UCI por inhalación de humo. Además, seis trabajadores han sido atendidos por los mismos motivos tras intervenir en las labores de ayuda y evacuación. Ahora mismo los bomberos están realizando tareas de ventilación para expulsar de la planta afectada humos y gases.
19: Gracias, Zaira. Es la última hora. Por lo demás, la SER ha avanzado esta mañana una segunda investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre la compañía Plus Ultra, otro caso de tráfico de influencias en paralelo al principal y por el que ha sido imputado, recordemos, el expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero. Una investigación que podría aportar detalles y también nuevos actores a esta investigación. Ampliamos. Javier Bañuelos, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Plus Ultra es el epicentro sobre esta empresa. Pivota todo, pero hay más. Fuentes de la investigación confirman a la SER que dentro del caso Plus Ultra, la Audiencia Nacional mantiene secreto una pieza separada relacionada con un nuevo caso de tráfico de influencias que implica a nuevos personajes. Es una investigación incipiente porque todavía se está midiendo el alcance de esta red. Una pieza secreta en paralelo a la del expresidente Zapatero, en la que empresas de la trama habrían pagado por conseguir acceso a otros funcionarios.
19: Luego ampliamos, toda la espera de que se conozca completamente el sumario del caso y sobre todo la declaración de Zapatero y las posibles nuevas imputaciones. A y media leeremos las acusaciones de Ábalos en declaraciones a Televisión Española, que desde la cárcel se desvincula del rescate a Plus Ultra y asegura que Zapatero le puenteó en el ministerio, pero sus declaraciones de hoy entran, como contaremos luego, en contradicción con otras anteriores del exministro. El gobierno confirma su marcha atrás. El PSOE empezó la semana con aquel no pararán que escribió en redes la portavoz Montse Mínguez, deslizando el argumento del lawfare. Hoy Bolaños pide que se deje trabajar a la justicia, que lo hace, lo remarca además varias veces, sin presiones.
22: Creo que es el momento de dejar trabajar a la justicia, de dejar trabajar tanto en este caso a la Audiencia Nacional, como a la Fiscalía, como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UDEF, que está actuando como policía judicial. Estamos en un momento muy inicial de la investigación. El propio auto, en el que se cita como investigado al presidente Zapatero, lo dice.
19: El Partido Popular quiere llevar el caso Zapatero a Bruselas, pero la comisión le recuerda al PP que Plus Ultra no necesitó el visto bueno de Europa para el rescate porque no alcanzaba el umbral mínimo para ello. Es decir, el PP hace ruido y Europa aclara que nada tuvo que ver con ese préstamo. A y media hablaremos de la última radiografía que ha elaborado el Consejo de la Juventud. Jóvenes cada vez más pobres, más abrasados por el precio de la vivienda y también por la precariedad laboral, y que se marchan de casa ya de media a los 30 años.
23: En cuanto pueda, pero ahora mismo está difícil, la verdad, porque la vivienda está carísima y para los jóvenes es prácticamente imposible. Tiene que ser compartido y además es un pastizal para una habitación que a lo mejor no te cabe.
19: Luego
23: ni,
19: les escuchamos ni y doble cita y noticia deportiva esta mañana. Dos adioses que se confirman. Las dos estaban cantadas, Arbeloa y Guardiola. Óscar Ejido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, Jaime, muy buenas. Se confirma lo que venimos contando en el larguero de la cadena SER desde principios de semana. Pep Guardiola se marcha del City, lo ha hecho público el conjunto inglés un poquito antes de la una de la tarde. Además, luego Pep Guardiola habla ahora a las dos y media para confirmar su salida. Después de 10 años en el City y de 20 títulos, Guardiola se marcha de la Premier.
2: And what a time we have had together.
3: ¿Y qué momentos hemos vivido juntos? No me preguntéis por qué me voy, no hay razones para ello. Pero creo que es el momento. Nada es eterno y si lo fuera, no estaría aquí. Eternos serán las emociones, la gente.
0: Se marcha Guardiola del City y ha confirmado Arbeloa esta mañana en la que ha sido su última rueda de prensa como técnico del Real Madrid, antes de jugar mañana contra el Atleti de Bilbao, algo que ya también conocíamos, que a partir del lunes no va a ser entrenador del Real Madrid. Le han preguntado si va a formar parte del cuerpo técnico de Mourinho y él, sin negar que venga Mourinho, ha dicho que no.
4: Creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser y no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él. Y luego, pues mi futuro, he estado 4 meses sin pensar en mí, ya ha dado el salto y he mejorado muchísimo durante estos 4 meses y me veo preparado para nuevos retos.
19: 2:04, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
24: Hora 14, con Javier Casal.
19: Y allí, pendiente de otras cuestiones de este viernes, está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional le ha pedido a España que retire las rebajas fiscales a la energía adoptadas recientemente, salvo, dice, que se materialice un escenario grave. En su análisis anual de la situación en nuestro país, el FMI también insta al Gobierno a que impulse medidas más decisivas para incrementar la oferta de vivienda. Esto en un viernes, Casal, en el que en unas pocas horas el sonido va a ser este.
26: ¡Oye, disfruta la noche! ¡Que esto es un ratito nada más! ¡Ay, ay! ¡4 de julio!
25: El de Bad Bunny, las en torno a 100.000 personas que van a cantar sus canciones en el Estadio Olímpico de Montjuic. El cantante puertorriqueño inicia su gira en Europa con 2 conciertos en Barcelona, uno hoy y otro mañana, y después llegará a Madrid con su álbum Debí tirar más fotos.
19: Temazo. Temazo. Música para un fin de semana de sol y calor, temperaturas disparadas, Jordi Carbó.
27: Tiempo plenamente veraniego para este final de semana con sol y muchas horas de calor. Máximas esta tarde alrededor de los 25 grados en el Mediterráneo, donde se verán algunas nubes, pero en general sol. Alrededor de los 30 grados de máxima en todo el interior de la península, cerca de los 35 en el Valle del Ebro, superando los 35 en el Cantábrico, máximas cercanas a los 38 grados en Extremadura y el Valle del Guadalquivir. En general sol, cada vez más calima, y esta tarde algunas tormentas aisladas pero intensas en las montañas de Galicia y de Asturias.
19: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
24: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
28: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y van 2 semanas y no se ve el fin. Hoy varias manifestaciones ante las sedes de Hacienda, donde se maneja el presupuesto, ese que los convocantes consideran insuficiente para hacer frente a salarios dignos, plantillas decentes y coles e institutos en condiciones en la educación pública de la Comunidad Valenciana. La comunidad educativa sigue muy movilizada. Mañana otra manifestación unitaria en Valencia y de momento la consejera de Educación, que fue la que se levantó de la mesa el pasado miércoles cuando se rompió la baraja, dice que está esperando una contrapropuesta. Esperando. La consellera de Educación, la máxima responsable de gestionar este conflicto, después de 2 semanas de huelga, está esperando.
24: Hora 14, Comunidad Valenciana.
28: Y así como el gobierno valenciano de momento no mueve ficha, el volumen de la protesta va aumentando. Hoy en el segundo viernes de huelga indefinida ante las sedes de Hacienda en Valencia, ante la sede de la Consellería. Adrián Sánchez, buenas tardes.
29: Buenas tardes, Ana. Los sindicatos lamentan un día más la pasividad del gobierno de Pérez Llorca, que, según denuncian, no mueve ni un dedo y no les cita para poner fechas, presupuesto y garantías a una propuesta que, según ellos, peca de insuficiente porque pretende las ratios que tendrá que aplicar por orden del Ministerio, porque deja para más adelante, sin concreción, el aumento de las plantillas o porque no habla del valenciano. Así lo explicaban Chelo Valls de Comisiones Obreras, Luis Navarro del Sindicato de Trabajadores, Gaspar González de AMPE y Maica Martínez de UGT.
30: El documento que hemos
5: nos van lliurar té moltes formes verbals que aposten per un futur i que són molt, molt imprecises.
6: En ràtios, salaris i plantilles és on la gent està més preocupada i per suposat, per descomptat també, el valencià és una preocupació molt gran entre el professorat.
8: Lo mismo que llevamos reivindicando durante muchos años.
5: Han de també incloure el tema de dates, perquè pareix que siga un futurible, impulsa, no volem dates i volem el pressupost. No és vaig a negociar unes plantilles i ja està, no. Necessitem dates exactes, necessitem el pressupost.
28: I a aquesta protesta d'avui se han sumat una nutrida representació d'estudiants. Consideran insultante que el Consell les presente como rehenes de los huelguistas cuando en realidad son víctimas y rehenes, dicen, de un Consell que ha abandonado lo público. Por eso Mario III, coordinador del Sindicat d'Estudiants del País Valencià, adverte a la Conselleria Ortí que están con los docentes y con ellos van a seguir.
9: Estamos hartos de estudiar en barracones, de estudiar sin climatización, de pasar calor asfixiante, frío en invierno, de que no cubran bajas. Es todo tan una realidad distópica en la educación pública valenciana que hemos llegado a un punto límite. Ella dice que se han cruzado líneas rojas, nosotros le decimos que ella ha cruzado todas. Y por eso nos hemos sumado a la huelga indefinida, por eso seguimos el ejemplo de nuestros profesores que llevan ya 2 semanas y le lanzamos un mensaje, que esto no va a parar.
28: Y mientras que dice la consellería, pues que retomará la negociación con los sindicatos lo antes posible, una vez se haya recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles. Es lo que afirma la consellera Carmen Ortiz, que hoy se ha reunido con su equipo. Sostiene que la propuesta de consellería incluía soluciones no solo salariales, sino también en materia de plantillas, ratios u otras cuestiones, y espera la contrapropuesta de los sindicatos.
10: Estem esperant el document que les organitzacions sindicals ens van indicar que ens farien arribar per tal de reprendre de nou les negociacions. Tendim la mà per arribar a un acord. Ixa és la nostra voluntat. Seguirem treballant des de la serenitat perquè la nostra prioritat és l'alumnat i estem al costat de cada família.
11: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Comunidad Valenciana o en AXA.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en AXA.es.
12: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana.
13: Els aperitius que s'allarguen, els dinars que comencen tard, les sobretaules que es converteixen en berenars sopars, són coses molt nostres. I algo molt nostre és cuidar-les. Per això, al reciclar llaunes, brics i envasos de plàstic en el groc, també cuides del nostre entorn i de la nostra gent. Perquè reciclar és molt nostre. Ecoembes i Generalitat Valenciana.
28: Y de la instrucción de la causa de la Dana, la alcaldesa de Chiva, durante la tragedia, Amparo Fort, ha declarado hoy ante la jueza y ha señalado que el Centro de Coordinación de Emergencias no dio ninguna instrucción ni prevención al ayuntamiento, ni ese día ni los previos. Fort, que perdió meses después de las inundaciones la vara de mando tras una moción de censura, ha asegurado que no sabía lo que era un CECOPAL, que la reunión de emergencias que tienen que convocar los propios alcaldes no lo supo hasta el día siguiente de la Dana. En ese municipio murieron 8 personas por las inundaciones.
29: Fort, que es del PP, ha explicado que pese al aviso rojo de la EMED, la mañana del 29 de octubre en Chiva fue relativamente normal. La exalcaldesa ha relatado que a partir de las 6 de la tarde es cuando el barranco se desbordó y empezó a inundar el municipio. Ha asegurado además que no conocía en detalle el plan especial de inundaciones de la Generalitat y que el ayuntamiento no aprobó ningún plan de emergencias hasta que ella dejó la alcaldía. Ha insistido en que habría agradecido tener mejor información por parte de las administraciones superiores ese día.
28: Y también de tribunales ha declarado esta mañana en el juzgado de instrucción número 4 de Valencia, el que fuera comisionado de la Dana y secretario autonómico de emergencias con el Botánic, José María Ángel. Ángel está siendo investigado por la presunta falsificación del título universitario presentado en 1983 para acceder a la función pública de la Diputación de Valencia. A la salida no ha querido desvelar el sentido de su declaración ante el juez.
14: No puc fer declaracions perquè tinc que tenir respecte a tot el que ha passat, bueno, a tota la meva declaració. He contestat a lo que sea, pero no vais a contarme cosas porque entonces seré contradictoria en lo que vos decís. No vais a hacer ninguna contestación, ¿vale? Muchas gracias a todos.
28: Y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha presentado ante el Supremo su querella contra la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra, Diana Morant, por las acusaciones de corrupción de la ministra al conseller. Dijo Morant que Marciano Gómez aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Rivera Salud. Morant no acudió al acto de conciliación, así que Gómez presenta esa querella ante el Supremo y preguntada por este asunto, hoy Diana Morant ha dicho que el conseller Gómez negoció económicamente con la representante de la empresa que es cuñada y después de Rivera Salud compró la clínica de su hermano. Diana Morant afirma que no le van a callar.
1: Como mínimo nos tendremos que hacer preguntas y desde luego si el señor conseller considera que poniéndome una denuncia va a evitar que yo le cuente a la gente lo que está pasando, no lo va a hacer.
28: Y vamos ya con otros asuntos. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado hoy a favor de la tasa turística, dice, pero cuando proceda. En un encuentro organizado por el diario Las Provincias, Catalá se ha desmarcado de la postura oficial de su partido y ha defendido las bondades de ese impuesto de la tasa turística.
29: Aunque Catalá pone varias condiciones, que esté consensuada con el sector, que se aplique una vez el territorio esté completamente recuperado de la dana y, sobre todo, que sean los ayuntamientos los que la gestionen y no la Generalitat.
7: Tasa turística cuando proceda, cuando toque, claro, cuando haya acuerdo con el sector, cuando nos recuperemos de la DANI y del COVID, cuando haya un consenso y a través de la ley de haciendas locales. ¿Por qué? Porque, hombre, la recaudación la quiero hacer yo, no quiero que la haga la administración autonómica. Ese conchivo, pues la recaudación la hacía la administración autonómica, no la hacían los municipios. Ahora, una buena normativa, consensuada con el sector, en un momento óptimo para el sector, ¿por qué no?
28: Y el escorte.